ICAT, l'estiu sona diferent. Yo, yo, yo, yo. I'm a ex-crash out, ex-emo.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

marefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: trenca mai.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

a vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passejar una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant. No? Estic convençut que no i reconec que em sap una mica de greu, no?, haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics? Som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents, en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del pati és aquí, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar d'un gran tema, que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent

0: que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Sóc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt obert.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes. Com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals, hem convidat a quatre joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO, i el que més li agrada de fer amb família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia?
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobretaula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...?
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt
5: i,
0: bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial, aquest pla, eh? I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions a la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Port Aventura, al Tibidabo...
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però a mi en general com que m'agraden la companyia sempre.
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO i el pla que més t'agrada fer en família és anar de viatge.
4: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat? A veure...
4: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i, no sé, per Espanya.
0: Molt bé. Perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
4: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO, i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
7: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà i, doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
7: És que no hi ha res igual.
0: Com, però comenteu les pel·lícules o voleu silenci absolut?
7: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula,
7: però,
0: sí.
7: A veure, també és cert, sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menges crispetes i aquestes coses.
7: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original. Entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, qui d'aquí creieu que és... que la seva família és la... que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
1: Home, a veure. Bueno, jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
1: I a sobre tinc dos germans, molt més grans que jo.
0: Ostres.
1: Llavors, bueno... Normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I però de bones, o sigui, preguntes de curiositat, no?
1: Sí,
0: sí. Molt bé.
1: Sí.
0: La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
7: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Ahà. I això com, i això com es porta?
7: No parlant... No, era broma. Era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
7: He dit Playmobil per dir alguna
0: cosa. No, però no m'ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
7: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
6: Bueno, jo tinc una germana més petita i... A vegades també...
0: I això també trenca els esquemes, no?
6: De germà gran i això em canso una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
4: Yo es que no sé, o sea, la única cosa extraña así, que no es extraña, es como, yo creo que bastante corrent, que desde ben petita me he criat amb els meus padrins, que no compartim xat ni res, però uh-huh. són com els meus tíos.
0: Molt bé.
4: Llavors, no, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: Uh-huh. Que et diferencia a tu,
4: sí,
0: no?
4: Que, sí, que t'identifica. És especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, no m'ho he inventat. I que jo ara me'n sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot els saludin. Vosaltres, plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... Què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
7: Molta.
1: No.
6: No, jo no.
1: No?
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
7: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa del món, em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient... Bueno, que em vegin com un nen petit.
0: Ja. Yeah.
7: No és perquè vagi de guai, saps ser. Mm-hmm. Jo sóc el millor, no depenc dels meus pares.
0: I tu creus que els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
7: Sóc el petit de tres germanes. però no trobo el sentit aquest de sobreprotecció. Mm-hmm. O...
0: Tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
1: No. És que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar. I perquè havien d'estar treballant. Uh-huh. Llavors tenia una cangur i era com... Jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar jo. De vegades plorava i això, però clar...
0: I ara et faré il·lusió que et vinguessin a buscar les teves mares. Doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
1: Sí,
0: i...
1: sí.
0: Home, si a més em faria molt feliç.
1: Sí.
0: I vosaltres què?
6: Bueno,
0: faria...
6: a mi... De fet, també anem a buscar quasi cada
0: buscar.
6: Dia, perquè visc a un poble que està lluny d'hores, uh-huh. estic acostumat i...
0: Venen amb el cotxe, t'esperen allà amb el cotxe...
6: Sí.
0: Vale.
6: No em fa vergonya i si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
4: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació, uh-huh. perquè jo crec que no, perquè... No sé...
0: Que no et faria vergonya, eh?
4: No, perquè bueno. és com... T'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé... que et vinguin així, en plan, ah, mi niña.
0: Bueno,
4: no,
0: està bé.
4: Però...
0: I en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
6: Sí.
4: Jo crec que sí.
7: Jo és que sóc una persona molt carinyosa.
0: Aquí una resposta, eh?
7: Sí,
0: digues,
7: sí,
0: digues.
7: Sí.
0: Ah, vale.
7: Sóc una persona molt carinyosa, mm-hmm. Sobretot amb la meva mare. M'encanta donar-li abraçades.
0: Bueno, teniu aquesta mostra d'afecte, això és molt bonic, no tothom... arriba a aquest punt de mostrar-se l'afecte, no? Tant físicament com en paraules, també, no? Que a vegades...
7: Sí, sí, sí. És una part important.
0: Sí, sí. Vosaltres, si s'haguéssiu de puntuar de l'1 al 10, eh? Com a fills o com a filles, quina nota us posaríeu?
6: Un 10.
0: Un 10, eh?
1: No, sí, no. Un 10.
7: Un tal, Lluc.
6: Un 7, un 8.
0: A veure, especifica perquè un 7 i no un 10.
6: Perquè...
0: Què et falta per ser un fill 10?
6: Em discuteixo molt amb la meva germana, no faig els deures a vegades...
0: Sí, el tema de discussions és habitual a casa.
6: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits uh-huh. érem més dimoniets.
0: I ara ja no.
6: No tant, no tant.
0: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho sí. he sentit. I per què? A veure... Defineix una filla perfecta, una filla de...
1: A veure, perfecta, perfecta, no.
0: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
1: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
0: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10. A veure, quina autocrítica faries?
1: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
7: La meva germana.
1: I la meva mare es desespera, bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
0: Bueno,
1: ho sé, però...
0: Està bé, està bé. Reconeixeu és el primer pas, eh?
1: Sí.
0: I tu, Noelia, quina nota et poses?
4: Un 5.
0: Un 5, eh?
4: Aprovat pelat.
0: Uau. Però això és perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
4: No, perquè jo, en plan...
0: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
4: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja vull.
0: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh? Però ara fem la pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
7: 10 i mig.
0: 10 i mig, eh?
7: No, 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un xic més.
0: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
4: 10.
0: 10, eh?
1: Sí, jo crec que en general...
0: Vaya bien quedes, que esteu sent, eh?
4: No,
1: sí.
0: I tu,
6: un 9.
0: Un 9.
6: Sí.
0: Què li falta? A veure, Bueno, demana, demana.
6: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó, per bueno, tant.
0: Està bé, està bé. Mira, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, ha plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
4: Sí.
0: Vosaltres, quan us discutiu, és pel tema aquest de les tasques de la casa... Tu fas que sí, Lluc.
4: Sí, sí, sí.
6: Totalment.
0: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
6: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però sempre m'han donat a mi més que a la meva germana i això també m'enfada.
0: És injust. I per aquí, vosaltres compliu...
4: Bueno.
0: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
7: Acostumo a complir per tard.
0: Vale, però ho acabes fent.
4: Igual.
6: Sí.
1: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer i ja està.
0: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
4: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i llavors tinc la família dividida en dos.
8: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des dels aspectes més quotidians i fins als més personals, com si em matava una persona.
9: Jo em posaria un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses i quasi mai ens barallem.
10: El 10 és impossible que existeixi, perquè sempre la gent discuteixi amb els pares per sigui la raó que sigui.
11: Li fico un 9, és bastant bona. Però, no sé, sento que sempre tot podria ser millor.
12: El 10 jo crec que tinc un 8 perquè ens portem molt bé i parlem de tot.
4: Un dels motius pels quals penso que a casa discutim és perquè tots som molt diferents i tenim pensaments diferents.
8: Per exemple, a mi m'agradaria fer-me una arracada. No em deixen ni fer-me un tatuatge.
11: Normalment són per tonteries, però ho discutim a un nivell que a vegades no ve molt necessari.
13: Sobretot l'ordre i perquè jo soc una miqueta desordenat.
14: I si reben un comentari negatiu dels profes de l'escola, pues, també em porto una bronqueta.
13: Bueno, pues malament, la veritat.
11: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutra.
8: Doncs els meus pares el que fan és primer preguntar què ha passat per assabentar-se de la situació i si li quadra el comentari per alguns comportaments que han vist a casa, pues, se'n foten la bronca.
0: Aquí parlo amb coneixement de causa, eh? Com a profe, a vegades les famílies no accepten els càstigs que us posem, no? Que posem els professors. Vosaltres creieu que les famílies accepten les sancions, els càstigs que es fan des de l'escola?
4: La meva sí.
0: Sí?
1: La meva també, sí, sí? Sempre.
7: Jo és que no acostumo a rebre càstigs des de l'escola.
0: I el que veus amb la resta de companys, potser, perquè potser el que ens passa a nosaltres no és el mateix que el que veiem a classe. Veieu que hi ha alguna família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable. Us heu trobat casos?
4: Sí.
1: Totes.
4: Sí, sí, sí.
0: Sí?
6: Sí.
7: Tinc molts exemples. Un company que un dia va arribar a classe i li va dir a la profe: no, això no ho faré perquè la meva mama m'ha dit que no aprenc res amb això.
0: I com va reaccionar el profe?
7: La profe va dir: jo sóc la que decideix si tu fas això o no.
0: I t'has observat alguna cosa així també o què?
6: Jo normalment sóc jo el que fa aquest tipus de coses. No, jurem.
0: Però... O sigui, tu vas amb una versió una miqueta esbiaixada del que has fet a classe perquè et defensin o perquè...
6: No. A
0: mi, què vols dir?
6: Normalment, jo accepto els càstigs que em posen. Vull
0: vale.
6: dir, sé quan ho he fet malament i quan no, però si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
0: I quina mena de càstig després us posen a casa? Si heu fet alguna cosa malament, eh? Vull dir...
4: És que crec que mai... Tipo, un parte o una incidència no, mai m'han posat.
0: Hi ha una reflexió a casa...
1: Sí, o sigui, normalment són coses de classe. Ja surten al grup del xat de mares, que totes en contra, i després la meva mare em surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir no, perquè aquesta mare diu
0: tal... M'agrada aquesta mare.
1: Sí. I això. Després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
0: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
7: Depèn.
0: Depèn.
6: Sí, depèn molt del càstig.
7: Perdó.
0: Digues.
7: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant és els càstigs sense previ avís.
0: Mm. Mm. Però no. Potser perquè s'ha fet una malifeta també sense previ avís, no? O no?
7: També, suposo. Bueno.
0: Es que sense paraules aquí, eh?
7: M'has pillat.
0: I tu, Lluc, volies comentar?
6: A mi no és que em castiguin molt, però normalment parlo més les coses que no pas que em castiguin.
0: Mm-hmm. I teniu la sensació que aquesta generació està com sobreprotegida? Perquè a vegades jo sento que s'ha de cuidar molt, que s'ha de vigilar amb el que us diem... Tu fas que sí, Bianca?
1: Sí, o sigui, bueno, la meva mare sempre em diu a la meva època a veure qui s'atrevia a anar a parlar amb la professora.
0: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
6: Molta.
1: Sí. Sí.
4: O també el...
0: jo abans... I tenen molta raó.
1: Sí, o és que no.
4: Jo abans m'he passat tot el dia al parc i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
0: Mm.
1: Llavors... També és veritat.
0: I jo faig una pregunta. Teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
4: No.
6: Jo...
1: Bueno.
6: Tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir, vale. Ja en tens prou.
0: N'havies tingut aquí. Abans, per això.
6: Sí, sí, sí.
0: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí... sabeu gestionar els vostres diners si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
1: Sí.
6: Sí.
0: Sí?
4: Jo
0: sí.
4: Crec que...
0: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
1: No, bueno, és que no és fixa en el meu cas. En plan, m'ho donen...
4: Jo quan... surto.
1: Exacte, sí, quan se'n recorden, em donen i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. Mm. I, per exemple... Ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu. Llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
4: Jo estic igual.
1: Sí,
4: sí, sí, sí.
0: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals? Sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
4: Sí.
0: Sí?
6: Sí, jo crec que més, soc més mateix amb la família que a l'institut, potser.
0: Sí.
7: El meu sí. Gen amb la família és... És el gent més gent de tots.
0: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. Sí. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica. I la seva millor versió la dona als amics. Vosaltres no esteu...
6: Bueno, jo també.
4: Jo intento donar... Mm-hmm. Ui, perdó.
6: Els amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. Mm-hmm. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
0: I si sou... Els hi dieu sovint que els estimeu?
6: Molt.
1: Sí.
0: Mare meva, o sigui...
7: Jo és que soc molt carinyo.
0: Quin és l'últim cop que els he dit t'estimo, a veure?
4: Quan he sortit de casa.
0: Sí, avui,
6: sí,
0: eh?
6: Sí, jo també.
7: Quan he sortit de casa.
0: El que ha de fer autocrítica com a mal fill sóc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No, no, i ara que ens he posat així una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors, o...?
7: Sí, sempre.
0: Sí?
7: Són els primers en enterar-se.
6: A mi em pregunten, però...
0: I no et fa una mica de vergonya?
6: Sí, però no els he dit gaire.
0: Ah, o sigui, que no, o sigui, t'ho pregunten però no respons.
6: No gaire, no gaire.
0: Va, i tu, Noelia, ho expliques?
4: És que, o sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i mm-hmm. com mai...
0: Què vols dir que ja ho veuen?
4: Tipo, mai passa com res novedós. En plan, mm-hmm. per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la, mm-hmm. a la taula i jo en plan, mira... I hacen com la bromita.
0: Però perquè era una rosa que tu havies rebut d'algú
4: sí,
0: important.
4: Que, sí, segueixo sense saber de qui és.
0: Oh, ostres, oh, roses
7: rosa
0: que...
7: Anònima.
0: Roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia
1: sí.
0: ella. Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntics, si us sembla. Anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin i després ho comentem.
15: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'ha amagut res.
12: Com a fill jo crec que sóc un 8 perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
11: Un 7.5, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
10: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
14: Sí que diria que sóc un fill i em posaria un 11 de 10 o un 10.
10: Quan sense les normes a casa les compleixes, no, la veritat és que això no. Les compleixo i quan no les compleixo, doncs hi ha un càstig.
14: Hi ha poques normes, però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual, això que de moment puc començar a aprendre, però de moment encara no vull saber-ne res.
11: Poc a poc ho estem parlant, poc a poc.
15: Sí que hi parlo amb els meus pares i per aquest punt és molt positiu la meva família per ocupar-ho de tot.
0: Teniu germans?
4: Sí.
1: Sí.
7: Sí.
0: Sí? Sí. Com és la vostra relació amb els germans?
4: Ara bona.
0: Ara bona. Són més grans o més petits?
4: És més gran.
0: Val. I per què ara és més bona i abans no?
4: Perquè quan jo era petita ella estava en l'adolescència i llavors passava de la meva cara.
0: Vosaltres també teniu una relació així que ha anat millorant o que és complicada?
1: No. Bueno, jo tinc dos germans i un és 23 anys més gran que jo.
0: Wow.
1: I l'altre és 30 anys.
0: Vale.
1: Llavors, sí, sí. No, però és
0: molt... I amb ells els consideres més germans, amics, o en aquest cas tiets fins i tot?
1: No, no, són els meus germans. I...
0: Germans.
1: Sí, sí.
0: Vosaltres teniu bona relació amb els germans? Els considereu amics?
6: Jo, sí. Ara sí.
4: Sí. Sí.
6: Abans,
0: ara, eh?
6: Sí, quan érem més petits la relació era com... Ens discutíem per tot i això, però com que jo he crescut i al final hem madurat una mica més, doncs ja...
0: O sigui, aquest quan és el que et va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis, que sí. Fossis més gran.
6: Quan veig que ella ja va com a punxar per discutir-nos, dic com... Ho intento esquivar.
7: Jo és que una de les meves germanes és una persona molt extrovertida i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida i per molt que me la segueixo estimant molt... segueixen havent-hi aquestes personalitats que són una mica xocants. I sorgeix alguna discussió, més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
0: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa? És un tema que tracteu amb naturalitat, que fa vergonya?
6: Sí,
0: Lluc.
6: Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Si tinc alguna consulta, els demano i hi ha confiança total.
0: Tu també, Jan.
7: Jo, respecte als temes sexuals, amb la meva família, estic molt obert. Inclús alguna vegada, alguna broma una mica pujada de to, alguna tonteria, que no és res. Però dius, aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares, com si fossin amics... A mi em genera molta confiança.
0: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe? Que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
7: Ho dubto bastant.
0: I què creus, com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança? Si els altres també voleu comentar.
7: Wow, no tinc ni idea.
0: És a dir, com a famílies, què han de fer?
1: Jo crec que des d'un primer moment, no sé... A l'escola, quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir «Ai, que esteu fent això?» i em va començar a explicar i tal. Llavors, ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
0: S'ha de ser una cosa naturalitat des de patir,
6: sí,
0: no?
6: Sí,
0: llavors,
6: sí.
0: De cop, vinga, parlem de sexe, no?
1: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat res, llavors. Clar.
0: Quan és un tema censura des de principi, no? Doncs aleshores... I tu, Noelia, també en parles?
4: És que no surt mai com el tema.
0: No surt mai no, el tema, o tu no vols que surti el tema.
4: No, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que fem bromes i tal, però com
0: però
4: que...
0: Però amb els pares no, eh?
4: No, perquè no, en plan, no hi ha el context de fer la broma.
0: Quantes excuses, o sigui, que en realitat et fa vergonya.
4: No.
0: Por.
4: No, tampoc.
0: No vols parar-ho amb ells, simplement.
4: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que mai surt
0: però
4: el tema...
0: Però com que no surt... Sí, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
4: No, és que... No sé.
7: Ni tan sols l'havies pensat abans.
0: Estic burxant avui, eh? Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions, la que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si voleu, al final, me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
6: Sí.
0: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida però que es porti a matar amb la meva família o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
6: Portar-me jo a matar amb la seva família.
0: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
6: Clar, home. I segurament... Sí, que la meva família no la toqui.
0: Vinga, Bianca, vaig amb tu. Tenir una família rica però que no em faci cas o tenir una família amb pocs recursos... però que em doni molt d'amor.
1: La segona. Tenir una família amb pocs recursos i que em doni...
0: Que et cuidin.
1: Sí, és que la meva família per mi és tot.
0: O sigui, que bonic, això.
1: La meva mare jo crec que és la meva millor amiga, també.
0: Ai, que bonic.
1: Sí, li explico tot. És, no sé, jo la veig i dic,
0: I tu creus que això sempre serà així?
1: Sí.
0: Ai, que bonic.
1: Sempre ha estat així, llavors.
0: I no canviarà, clar.
1: No, no.
0: Jan, vaig amb tu, eh? Vinga, passar més temps amb la meva família o passar més temps amb els meus amics?
7: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
0: Oh.
7: Ja
0: això
7: que...
0: no vol dir menys tenir els amics, eh? Si no...
7: no, no, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt. Però amb la meva família... no sé. No és
0: tu?
7: Que em senti més com... Soc més jo, soc més tonto, soc... bueno, tonto soc a tot arreu.
0: Ets pallacete, una mica, sí?
7: Sí.
0: Noelia, vaig amb tu, eh? Pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el teu propi criteri o els faries cas?
4: Depèn del context i jo crec que...
0: No val depèn, eh?
4: Ah.
0: Una o l'altra.
4: Jo crec que faria el que jo crec, perquè és com, si és una decisió meva que... Uh-huh. ¿Cómo se dice? Que em contagi a mi, per així dir-ho.
0: Sí, i t'has trobat en aquesta situació que hagis hagut de decidir tu i potser no haver trobat el suport esperat o no?
4: De moment no.
0: No? Bueno, està bé, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen... els gustos, per exemple, dels joves, o no?
7: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
16: En la música.
0: Amb la música.
4: Sí.
0: Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que no l'entens, però, clar, també hi ha diferents gustos, no, al final?
16: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música, uh-huh. Els adults... El
0: també ho sentiu bastant. Així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit
1: no.
0: alguna vegada.
1: No,
0: tu no. No. Tu notes que sí, que respecten allò que t'interessa...
1: Sí, que es van com modernitzant molt, en plan... Hi ha coses que... Hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo... Què? Diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que es comença a portar jo. Mm-hmm. I jo ni m'he enterat, o sigui, no sé.
17: Perquè digues un tren, de
7: veritat. Estava en un altre lloc,
16: ara. Del vehicle, no, no. Del vehicle.
0: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se als fills ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te, i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant... Tu en el teu cas no, perquè per lo que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació... Que és com difícil que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca, o no?
7: No. Perquè el que expliques sóc tu, no cal que em preguntin.
4: Igual.
16: Sí, jo igual, explico sempre.
0: I a
16: vegades m'han de dir que calli, fins i tot.
4: Uah, sí.
7: A mi també.
0: I us donen espai per la vostra privacitat? Us miren el mòbil, per exemple?
16: No.
4: Tinc un rol parental, llavors.
0: Teniu, vale. Sí,
16: no,
0: i teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat, o no?
4: Sí.
7: Sí, de sobre.
0: Però... els pares que ens estan escoltant, què els hi diríeu? Perquè, a més, vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Mm-hmm. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
16: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
0: Digues.
4: Buah.
7: Fes-li un detallet. Perquè un dia que jo estava amb febre... gairebé 40 graus.
0: Però
7: i em ve el meu pare.
0: Un detallet vol dir una cosa material? Un regal?
7: Sí, un regal.
4: O preparar-li l'esmorzar.
7: Ja ho sé, és una tonteria.
0: Un materialista.
7: Però bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir, tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importa. No em va importar
0: perquè
7: més.
0: Perquè tu només estaves veient el regal. Per això...
1: No.
7: És... era
0: defensant.
7: Un dia que em trobava malament.
0: I quin detall era? Que era tan...
7: No, em va donar una puga de guitarra, que em va encantar.
0: Bueno, ens agrada molt la música.
7: Sí, bueno, mira.
0: La resta, voleu dir algun consell?
1: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill.
0: Mm.
1: Ja des de primera hora no li pots dir «Ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què». No, perquè si no ja doncs no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
0: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
7: No és un mini-mi.
0: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
16: Vale.
0: Vinga, va. Ja sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
16: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan està amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
0: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i, en canvi, a casa, més tancats, més reservats. Sí. Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
4: És que hauria que veure la situació també de com potser la família li trata.
0: Mm-hmm. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
4: Clar,
7: mm-hmm. Jo, el que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
0: Vale, està bé. La resta, què li diríeu?
16: Jo que s'obri, que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final, expressar i explicar és el que dona la confiança.
4: Sí.
0: I ara, a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de, doncs, intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure que, no, com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
4: Sí.
16: Sí. Sí.
0: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema... Amb què? Tots heu dit que sí, eh?
16: Amb els estudis.
4: Sí.
0: Amb els estudis.
16: Sí.
4: O amb l'esport.
0: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
16: Que ja els he decebut prou, no cal que els decebri més.
0: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
16: Sí,
0: o...
16: sí.
0: I tu dius amb l'esport, eh?
4: Sí.
0: Perquè,
4: no sé, cada cop que vaig a competir és com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal. Però, per exemple, si com que si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com... Buah.
0: I sents, sents com aquest pes de...
4: Sí, o sigui,
0: ja no per
4: mi.
0: Segurament ells estan contentíssims igualment de veure't allà competint, no?
4: Sí, o sigui, ja no per mi, sinó també perquè és bastant lluny on hem d'anar de normal. Llavors és com... He vingut per res.
0: I en el tema del futur, per exemple, creieu que us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa al nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres? No sé, i també el que observeu a classe, eh? Jan.
7: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut. I és que jo sóc amb això... Potser un mal exemple, ja que això que se sent sempre a les pel·lícules de... Ai, deberías estudiar medicina. Doncs jo vull estudiar medicina.
0: Bueno, està bé, eh?
7: I dius, doncs, és una cosa que decep poc els pares, però tot i així, jo sé que els meus pares, tant... que mantenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
0: I la resta?
1: Bueno, Bianca. Jo... vull fer periodisme, però la meva mare... Bueno, jo trec bones notes a mates i a ciències, i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de... Ai, una filla científica. I, no sé, quan surt a la tele una dona de... Un premi de... Jo què sé, ha descobert jo, una medicina...
0: I et mira tu una mica de reull,
1: diu,
0: no?
1: Diu, mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà i jo... No, és que no m'agrada, però... En realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
0: està
1: sí.
0: Bé.
1: Sí, sí.
0: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
4: Sí.
0: Sí? Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
4: Jo sé, la música.
0: La música.
4: Tenim gust musical.
16: La música, també.
1: Anar de compres.
0: Oh, molt bé.
7: També la música.
0: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense patir. Esteu preparats?
1: Sí.
0: Sí? Ens haurem de posar d'acord, eh? Perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
7: Ui, Manel.
0: Vull que el meu fill estudiï el mateix que vaig fer jo i més igual si no li interessa. Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
7: Molt malament, Manel.
0: Tenim l'Eva. L'Eva diu... He prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan.
1: Va.
0: Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu... A l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill.
1: Uau.
0: I el Joan, l'últim... Si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar.
16: Jo estic entre el primer i l'últim.
0: O sigui, el primer és el Manel.
7: Sí. Allò, tercer,
16: el Manel, jo.
0: Allò que és el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci sí. el mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les sí. notes d'un més d'un 9, menys d'un 9, fatal.
1: És que, sí. bueno, mi...
0: Però amb la resta també he rebufat,
1: sí.
0: eh?
1: Sí, amb el sí. que... El Xavi crec que era el
0: o
1: que...
0: O sigui, el Manel era el primer, el que el, volia que estudia el mateix. L'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats. L'Antònia és la de comentar les notes amb la família. Aquest és molt xungo,
7: és que,
0: eh?
7: Sí, home. És que això és xunguíssim.
1: No, home, és que això de fer... És parlar que... d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no...
0: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa. Aquell sí, Nadal pringa. Totalment. Perquè es comentarà sí. només això. I és una... I és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
7: És que entre el Joan... tercer i el quart.
0: Entre el tercer i el quart, va, decidim...
16: El tercer quin era?
0: El tercer, l'Antònia...
1: És que el primer... És que todos...
0: Podem fer una excepció i castigar uns quants,
16: eh? Jo, personalment, el Manel...
0: El Manel és el que no...
16: Que vol que estudi el mateix, no? Doncs pues jo, el meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple... I si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica, quan a mi m'encanta tot l'artístic, que no té res a veure...
7: És que...
16: Em faria mal.
0: La resta sí, està d'acord sí. que el Manel...
7: Perquè potser... els càstigs han de ser limitats.
0: Ja. La resta està més o menys d'acord que el Manel... Que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
16: Sí.
0: El deixem sense pati. Sí.
1: I això encara passa, eh? Tot i que no ho sembli.
0: I tant
1: sí,
0: que passa.
1: Sí, sí, és que... Bueno.
0: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies i amb què us... Que una reflexió, amb què us quedeu?
4: Que la família Noelia. Ho és tot.
0: La família ho és tot. Bonic, això. Lluc, amb què et quedes?
16: Que... També, que la família... s'ha d'estimar, sobretot. I que t'has de... Si trobes que tens una relació distant, pues, apropar-t'hi perquè val la pena.
0: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
1: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens i això, explicar-li les teves coses perquè al final seran persones doncs, que no et jutjaran i que et podran ajudar. Exacte.
0: Que bé. Sí. I tu, Jan, amb què et quedes?
7: Ni tu tries la família, ni ells et trien a tu. Així que amor incondicional per tot arreu.
0: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu. No us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba. Tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Farigola, mata de la família de les labiades, molt aromàtica, de fulles oblongues i petites i flors bilabiades, rosades, violàcies o blanques, en inflorescències terminals, freqüent a les timonedes i als matollars mediterranis, de la qual s'obté el timol.
0: En aquest Paraules Habitables recuperem la botànica del Termcat, l'Antònia Julià, per parlar d'aquelles plantes que els humans hem fet servir al llarg de la història per les seves propietats. D'aquí que el terme que hem escollit sigui farigola, que, atenció, a la web del Termcat acumula fins a 57 noms.
3: Per la farigola i, per exemple, per l'albercoquer i pel presseguer, què passa? A la pàgina on tu vas entrar correspon a un diccionari que es diu Noms de plantes, Corpus de Fitonímia Catalana, que és una obra que, descriptiva, que conté tots els noms recollits i documentats en obres de confiança per les espècies de plantes i arbres de Catalunya. I hi ha plantes per les quals hi ha una gran quantitat de sinònims, fins i tot diríem el que tècnicament en diem geosinònims, que vol dir que són sinònims vinculats al territori. En el cas de la farigola, hi ha una part del territori de parla catalana que en diu farigola, però hi ha una part molt important que en diu timó. I, de fet, a partir de timó, que ve del timus vulgaris, que és el nom llatí, formem el nom de les formacions vegetals, que serien les timonedes, i també el nom de la substància aromàtica majoritària que conté la farigola o timó, que és el timol, i que li dona les propietats medicinals i remeieres conegudes.
0: Farigola i timó amb les seves múltiples variants, però també altres opcions més creatives i divertides, com herba pixadora, raïm d'os o pometes de pastor.
3: Bé, probablement de l'enginy popular, moltes vegades tenen un component metafòric o de similitud amb altres noms ja existents. Bàsicament el que vam veure és que hi ha deformacions fonètiques boniques vinculades a les parles locals i fins i tot a microterritoris. Però també hi ha aquesta altra gran font de varietat, que seria justament això, les metàfores. Pometes de pastor, doncs potser perquè les flors acaben formant capítols que semblen com una poma petitona i que en un moment determinat potser el pastor se'n fa una sopa, la sopa de farigola.
0: Antònia, i per què passa això, que hi hagi plantes amb tants noms?
3: Pot passar per múltiples raons i per cap. És a dir, que és molt difícil de pronunciar-se amb contundència, de dir això ha estat degut a... Perquè, per exemple, les plantes d'ús ens pot semblar que estan més consensuades, però hi ha el cas del blat de moro. El blat de moro rep molts noms segons la zona, com el blat d'indi, blat de les Índies, dacsa, moresc, panís, i encara si entrem a parlar dels noms de les parts de la panolla, trobaria moltíssims noms més. És més freqüent que hi hagi molts noms que no pas que n'hi hagi un de sol. Per exemple, el cas de romaní romer, on hi ha molt poca variabilitat, és menys freqüent que el cas de la farigola o timó, faringoler, buixeringa, en què hi ha tanta variabilitat.
0: Una altra flor col·leccionista de noms és la rosella, oi? Quants en té?
3: Moltíssims noms, i que són noms els ètims dels quals poden estar relacionats amb, fins i tot amb un joc infantil. Qui no ha jugat al joc del gall o gallina obrint una flor encara no oberta de rosella, que si és un color és gall i si és un altre és gallina. En el cas de gall, podria tenir relació amb la cresta del gall, però de gall a gallaret... Gallaret és un estendard vermell, i d'aquí a un altre nom, republicans, que es documenta també en el territori perquè és de color vermell. És a dir, que els fils que uneixen la història de les denominacions són fantàstics, de vegades una mica entortolligats.
0: Però tornem als usos de les plantes. N'hem anat descobrint propietats amb el pas del temps, però hi ha unes quantes que sempre ho han posat fàcil, a humans i a insectes.
3: Totes les que formen la flora mel·lífera, és a dir, aquelles plantes que fan nèctar o pol·len en quantitats suficients perquè les abelles i altres insectes el puguin recollir i transformar en mel, en pròpoli, en gelé, en cera, etc. Són unes plantes molt importants perquè afavoreixen la biodiversitat i actualment també serveixen com a indicador de la salut dels ecosistemes perquè les abelles estan realment en perill a nivell mundial. I a Catalunya en tenim de molt xules, d'espècies mel·líferes. Per exemple, el romaní, la farigola, l'esbarzer, que fa una mel de multifloral molt bona, o el bruc, la mel de bruc. Però també tenim arbres com el castanyer, el tiler o les acàcies. És a dir que per les persones que volen conèixer la flora d'un lloc, la flora mel·lífera ofereix una oportunitat bonica de veure com col·laboren les abelles i les flors en benefici dels humans.
0: Doncs, mel·líferes o no, repassarem algunes de les plantes que ens aporten beneficis. Remeieres, en diuen.
4: Abelleta vola per la farigola. Abelleta vola pel farigolar. Jacint Verdaguer.
3: De la farigola, que és una planta de la família de les labiades, que són unes plantes aromàtiques que contenen substàncies i essències amb propietats remeieres o medicinals reconegudes, però que també tenen usos gastronòmics. En el cas de la farigola, amb el timol, per exemple, es pot fer l'aigua de farigola per netejar, per les seves propietats asèptiques, però que a més en fa una sopa boníssima, que diuen que a més té propietats bones per la microbiota, i això és un saber antic que s'ha anat transmetent.
5: Per una flor de romaní, l'amor daria. Per una flor de romaní, l'amor d'uní. Josep Carner.
3: Igual que la farigola, el romaní, que també és una planta labiada, amb essències, fa molt bona olor. El romaní el que té és que té una floració molt àmplia, per tant, el podem trobar florit a l'hivern, cosa que no passa tant amb la farigola, i l'utilitzem, per exemple, per fer alcohol, per fer fregues, per aquestes propietats remeieres que té, però també el posem en les barbacoes perquè doni bon gust a la carn.
4: La sàlvia, el romaní i la sajolida, amb ses fragants olors, sembla que em criden refrescant ma vida. Som les mateixes flors. Francesc Camprodon.
3: La sàlvia és una planta salvífica que ens ajuda. És una planta que té propietats remeieres molt reconegudes, que també s'utilitza en gastronomia. Es fa servir, igual que el marduix, en la preparació d'adobs per olives o per fer sopes. Totes aquestes plantes, la sàlvia també és una labiada, una d'aquestes plantes amb essències.
6: De l'espígol calla de resplendor, com si tot ell esdevingués olor i ens reca de deixar-lo tan endins del vent i dels camins. Jaume Gelet.
3: L'espígol o barballó, que aquí, quan parlem d'espígol, hi ha una confusió realment, perquè a nivell macroscòpic les espècies es poden assemblar, l'espígol, que té aquesta olor tan característica. Hi ha zones on en diuen lavanda, però hi ha d'altres zones on la lavanda designa una planta similar. En aquest cas, potser no estaria tan indicat pels usos gastronòmics perquè té un component molt fort, però, per exemple, jo ho he vist anunciat per posar a dins de ginebra. Si es pren un gin tònic, se'l pren amb una miqueta d'espígol.
7: Em plau d'atzar, d'errar per les muralles del temps antic. I a la costa de la fosca, sota un llorer i al peu de la font tosca, de remembrar Sallut, setge i batalles. Josep Vicenç Foix.
8: El llorer, en aquest cas, estem parlant d'un arbre, no pas una planta aromàtica menuda, sinó d'un arbre, amb unes fulles, sobretot, molt aromàtiques i enganxoses, i que s'ha fet servir en adobs perquè dona molt bon gust i s'ha fet servir també per preparats medicinals. Però en alguns casos, el llorer seria un exemple, aquestes plantes remeieres o medicinals s'han de dosificar, no es poden donar alegrement. El llorer a algunes persones els hi pot causar alguna reacció estomacal indesitjada. Cal mesurar-ho.
7: Vola lluny, plomall de flor, cor de vent, ales de gasa. Puja amunt pel cel d'estiu, cerca espai i nova casa. Lola Casas.
8: La dent de lleó és una planta que diem ruderal, o sigui que creix per les vores dels camins, que a pagès s'ha fet servir molt. La dent de lleó, pixellits, a molts llocs en diuen, s'ha fet servir per fer unes amanides boníssimes tradicionalment. És una planta que en alguns estadis deixa anar una mena de suc blanc, que els sucs blancs ja és un avís. I allò que sigui tan blanc vol dir que hi ha persones o animals als quals allò els pot causar una certa reacció urticant. Però en principi hi ha moltes amanides avui dia de pixellits i no, en les fulles no es produeix aquesta reacció.
9: Pel braç no us dono una figa, que sembla que viró de viga i el porteu mal estès. Es necessitaria ortiga que el nervi us estengués. Ai, marquès, marquès, marquès, d'engany sou farcit i ple. Guillem de Berguedà.
8: L'ortiga o pica-pica o pica-picots també és una planta que té molts noms. Té propietats, a banda de les sopes d'ortiga, que són molt bones. Clar, el nom fa una mica de cosa, perquè penses, ai, m'ho prendré i això em farà... No, no, és boníssima. Una sopa d'ortiga ben preparada és sensacional. Però també s'ha fet servir en preparacions, per exemple, per la pell, qüestions dermatològiques. Sí, sembla que no. L'ortiga, com el seu nom indica, és urtica dioica, l'espècie més comuna. És urticant, o sigui, produeix aquella reacció, però la substància que contenen els pèls urticants, convenientment preparada, pot produir efectes beneficiosos.
10: I no n'hi ha prou amb no respirar?
8: A veure, el no respirar sembla que, no, que la sensibilitat disminueixi, potser en aquell moment no et pica, però quan tornes a respirar ho notes. O sigui, això és una llegenda rural.
11: Heura que m'envaeixes el ventre i la follia. Freu entre el vel i l'aigua, ennuvolat de foc. T'estim, sóc la pluja que amara l'enderroc. D'on tenàs, s'obre un fruit amb colors d'alegria. Maria Mercè Marçal.
8: L'heura és una planta que, a banda de ser una espècie silvestre, moltes vegades la plantem als jardins per entapissar els murs. I té unes flors molt poc vistoses, que en principi no fan res, però a partir de les fulles, sobretot, i dels fruits, tenim substàncies, l'ederina, que tenen propietats vomitives i purgants. Llavors s'ha de fer servir amb molta prudència i sota control mèdic, però podem gaudir mentrestant de tenir-la entapissant un mur, que normalment serveix per fer perquè els ocells hi facin niu o s'hi amaguin insectes.
7: Àrnica, calèndula, naftalina i càmfora. Eren quatre fleumes, quatre bledes solellades. Eren com flors trèmules, frèvoles i pàl·lides. I malgrat l'estènia, sempre ben empoleinades. Teresa Grau.
8: La calèndula, també coneguda com a boixar, que bona part del domini lingüístic, és una planta anual de flors entre groc i ataronjat. Aquí també s'hi barregen les varietats de jardí. Però bé, si ens referim a la planta silvestre, té unes propietats calmants.
12: Ai,
8: que fan que, per exemple, l'ungüent de calèndula es faci servir per assuaujar inflamacions de la pell produïdes o per picades d'insectes o per per cops o per cremades. A part d'això, s'ha plantat molt en jardins perquè realment és una flor molt vistosa, de floració llarga i que està associada com al benestar i a la primavera.
0: I també la demanem a la farmàcia com a àrnica, no?
8: Àrnica és allò de la sinonímia que explicava, que fa servir un mateix nom per plantes que potser no tenen res a veure. La aculturació botànica que s'ha produït al viure a les ciutats i a l'estar allunyats del que és la vida, la natura. Moltes vegades la gent diu àrnica a la calèndula, perquè tenen aquesta semblança que són plantes de la família de les compostes, amb aquell botó floral de color groc ataronjat i unes fulles que també s'hi assemblen, i clar, la confusió està servida.
0: Doncs a l'àrnica, allò que és de l'àrnica, que no calèndula, i la lectura dels poemes a qui l'ha feta. En aquest cas, les companyes de la xarxa, com l'Anna Fortuny, la Carme de Fez, la Núria de José, l'Anna Ruiz, la Maite Polo, la Marta Pardell, l'Helena Puigdueta, l'Eva Corbacho i la Cristina Álvarez. Gràcies a totes.

0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. 3B

0: l'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa.

0: xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Els animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
2: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
4: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
5: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Buenas, somos seis, imposible, chicos. Está lleno.
1: No.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Sí?
5: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
4: Ho sento, però ja tinc pla.
5: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
4: Però què dius? És una cosa més important.
5: Doncs explica't.
4: D'acord, és un programa de ràdio.
5: Un programa de ràdio?
4: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
5: I quin és aquest programa?
4: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
5: Doncs sembla divertit.
4: Us esperem. Sweep the streets I
6: used to own. Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
7: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: 26 de setembre de 2025, sisena temporada de la Núria Figuera Duarte i de qui us parla, la Marina Saborido Figuera, al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet. Molt benvinguts i benvingudes al primer Espai Sardana

0: de la temporada 2025-2026, el programa sardanista que fem amb el suport tècnic de l'emissora i que us acompanyarà durant aquesta propera hora. L'horari, l'habitual, els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
1: Comencem, doncs, amb el vostre, el nostre espai sardana.

0: I que millor que començar el repertori del primer programa de la temporada que amb una sardana dedicada a la nostra ciutat i que es va estrenar a l'aplec de l'any 1983. És del compositor de l'Hospitalet de Llobregat, en Jaume Ventura i Tor, qui va dedicar la seva vida a la sardana, tant com a dansaire com a compositor de sardanes senzilles i balladores que van fer les delícies dels qui començaven a ballar a principis dels anys 40. Escoltàvem Sardanes a Mollet i l'hem gaudit amb la Jovenívola de Sabadell, cobla que va gravar el disc en el que està enregistrada i titulat amb el mateix nom que aquesta sardana.
1: Alguns de vosaltres, de ben segur, encara que aquest estiu hagi fet molta calor, haureu participat d'alguna activitat sardanista. Amb alguns hem tingut el goig de coincidir. Sempre agrada trobar els sardanistes que al mateix temps siguin bones persones.
0: Una altra bona manera d'estar en contacte amb les sardanes és escoltar-les enregistrades, sigui on sigui. Per això, per a qui no se n'ha oblidat d'elles malgrat la calor, hem escollit d'en Francesc Mas i Ros, sardanista i amic. La Cobla Montgrins ens oferirà aquesta sardana de l'any 1984.

Aquesta setmana hem entrat a l'estació de l'any que és més calmada que la que hem finalitzat. Per això ens ha vingut de gust escollir aquesta delicada sardana que acaba de sonar en antena. Temps de tardor, estrenada l'any 1996, és del barceloní Enric Aguilar i Mates, el qual va ser compositor, professor de català, escriptor i va fer estudis d'oboè a l'Escola de Música de Montserrat, dedicant-se a la música de manera amateur i autodidacta. Temps de tardor, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Hem gaudit d'aquesta bonica i alegre sardana del mestre Manel Saderra i Puigferrer i que es titula El nostre barri. La principal de la Bisbal és que ens oferia aquesta composició de l'any 1992.
1: Acabarem aquesta primera part amb Galanesa, de l'Anna Abad i Gil, sardana que es va estrenar a Barcelona el 23 de febrer de 2025.
2: Hola, sóc l'Anna Abad i res, una salutació i una abraçada ben forta als amics i amigues d'Espai Sardana de Ràdio Mollet i molt agraïda perquè ens poseu les nostres sardanes.
1: Després d'escoltar aquesta gravació en directe amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, no marxeu, perquè ens queda molt més a la segona part.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: El Club del Country.
7: Bring on the teardrops and let's have a ball.
6: Un programa que ha fet història.
7: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
6: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès. Programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Reprenem l'Espai Sardana amb el contingut que us hem preparat per a aquesta segona part. Obligada de cobla, estrenada a Sabadell l'any 1962 i feta per en Francesc Joanola i Reixac. Aquestes són algunes de les dades de la propera composició que ens interpretarà la cobla Ciutat de Girona. Gaudim d'Atractiva.

0: Hem escoltat Atractiva, sardana obligada de cobla d'en Francesc Joanola i Reixac amb la cobla Ciutat de Girona.
1: A continuació us volem donar uns apunts d'informació sobre l'Espai Sardana, encara que els oients que sou més o menys fidels al programa ja els conegueu. Sapigueu que si voleu recuperar algun dels nostres programes, els trobareu a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Dir-vos també que en aquestes pàgines d'Espai Sardana publiquem fotografies i vídeos, alguns 360 graus, on podreu veure imatges de les activitats sardanistes a les que assistim.
0: I dir també que el contestador està ja en actiu per fer-nos qualsevol comentari o petició sardanista. Ens podeu trucar al 93 570 68 66 durant l'emissió del programa de divendres i dissabte o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
1: Diumenge passat, 21 de setembre, vam anar a la 52a Diada Aplec de Terrassa, on per acabar les dues cobles que hi van actuar, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la mil·lenària Fidelíssima Vila de Perpinyà, van interpretar Doble Aniversari Desert, dedicada als 60 anys de l'Agrupació Sardanista de Terrassa i als 50 anys de la Diada Sardanista. És del compositor i músic francès en Frederic Guisset i Fontursi i es va estrenar l'any 2023. Escoltem-la.

0: Escoltàvem la gravació en directe d'aquesta, com ho diríem, enèrgica, potent sardana i que ens agrada molt, d'en Frederic Guisset i Fontursi. Doble aniversari a Cert.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 27 de setembre. El 27è aplec de Rubí, a la plaça del doctor Guardiet, a partir de 6:15, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Ballada a Mataró al pati del Cafè Nou, a 7:45, amb la cobla Xaloc. Diumenge 28 de setembre. Ballada a Vallromanes a la plaça de l'Església, a 12:45, amb la cobla Ciutat de Granollers. Ballada a l'Hospitalet de Llobregat, al Parc de la Marquesa, a 12:45 amb la Cobla Mediterrània. A les 12, ballada al Prat de Llobregat, a la plaça de la Vila, amb la Cobla Baix Llobregat. El 50è aplec de Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, a les 4 de la tarda amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Mediterrània, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat. Ballada a Sant Fos de Campsentelles, al barri de Sant Pere, a les 4 amb la cobla Ciutat de Manresa. Ballada a Barcelona a la plaça de Sant Jaume, a les 5 amb la cobla Marinada. Dilluns, 29 de setembre. Ballada a Molins de Rei a la plaça de l'Església, a les 12 amb la Principal del Llobregat. Concert a Barcelona al Casino L'Aliança del Poble Nou, a les 7 amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Dijous 2 d'octubre. Ballada a Palau Solità i Plegamans a la plaça de la Vila, a les 7 amb la cobla Mediterrània.

0: Després de l'agenda, ha estat el torn d'escoltar la principal de la Bisbal, amb la composició obligada de trompeta de l'Antoni Alborns i Asins, que va ser estrenada l'any 1993. Fa referència a Tesà, població del Rosselló, a la Catalunya Nord. El seu nom, Sardanistes de Tesà.
1: El programa s'acaba. Hem arribat a l'última sardana del repertori que hem escollit per finalitzar el programa d'avui, divendres 26 de setembre de 2025. Ho farem amb una sardana de l'Enric Ortí Martín, com tots sabem, tenora de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, cobla que escoltarem ara i que l'Enric va fer amb motiu del 25è aniversari de la mateixa. Porta per nom Terra de Cavallers i es va estrenar el 2009.
2: Hola a tothom, sóc l'Enric Ortí i vull dedicar aquestes paraules a tots els oients d'Espai Sardana, de Ràdio Mollet, i agrair a tots els oients i a tots els organitzadors del programa doncs, la facilitat que se m'ha donat doncs, per estar aquí amb vosaltres, dir-vos aquestes paraules i res, que per molts anys podeu escoltar aquesta emissora i aquest programa tan maco que segur que us agradarà a tots.

0: Terra de cavallers, de l'Enric Ortí i Martín, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Ja sabeu, si us ve de gust, ens podem retrobar la setmana vinent, aquí mateix i a la mateixa hora. Passeu una plàcida i feliç setmana. Salut!
1: Sardanes! I seguim!

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Quina és la millor que...

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Comencem el combat dels poetes. Avui, us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui us portem un llibre d'un poeta d'aquí de Mollet que es diu Israel Clarà. Va néixer a Badalona l'any 1975, va estudiar filosofia a la Universitat de Barcelona i música al Conservatori del Liceu. S'ha especialitzat en piano, harmonia, composició, etc. Ha fet traduccions de l'italià de Petrarca i Michelangelo i tal, i també ha fet uns quants llibres de poesies i ha guanyat premis. Ara, entre l'any 2025 i 26, en publicarà més d'un. Aquest poeta, com us deia, és d'aquí perquè ja fa uns anys que viu al nostre Mollet. El seu llibre, que tinc a les mans avui, es diu Gineceu. I té alguns apartats, que el primer es diu Extinció. I el primer poema porta per títol Epitafi transhumant. Em vull morir amb les mans plenes de pomes, amb els ulls en el coit de la intempèrie. Entré una llum molecular i aèria, travessant nits d'ingràvides aromes, havent desballestat imperis, romes, i provocant a Freud atacs d'histèria, i em voldria morir sols per la dèria de llegir llunes sense punts ni comes. Morir-me entre punyals catedralicis d'espigues i estilets de blats benignes, escriure amor a dalt dels frontispicis, tacant les tombes dels atlants indignes, i aprendre junts de nou les arts i oficis de la mort que travessa el cos dels signes.

El següent poema té el títol en italià, Se pietà di me non senti, que de fet el tradueix en el primer vers, si no sents pietat de mi. Si no sents pietat de mi, no em facis escoltar la preciosa ària de Handel, de l'acte segon de Juli César. Handel ens va parlar de mites grecs i tracis, de madones de llum enmig d'arestes, de clepsidres solars, de llavis verges i pomes mossegades per conserges. A les cel·les d'amor dels alciprèstats hi escolto la barroca partitura entre peixos rodons de porcellana, paisatges nítids de bellesa oscura, reflexos d'univers a la façana, ivànoves de plata i seda pura, desitjoses de ser tissús de grana.

L'Orlando Furioso de Vivaldi ressona entre parets de sargantana. Es filtra pels brodats de la persiana i pren la música de Frescobaldi, perquè a l'Àrtic la canti la Tebaldi i hi hagi aigua de lluna en la barana, un lleu regust de coure a la tisana i el sol en un racó del cel escaldi. Sol de tu, sol astral, sol d'estimar-te, dolç amor meu d'epítets innombrables, de dàctils i espondeus, de terra farta, que se li clavin creus impertorbables de noms bíblics, Maria, Lot o Marta, difunts igual que roses perdurables.

extinció. En aquest poema surt la paraula hiperbòrica o hiperbòria, que vol dir que està situat a l'extrem nord del planeta Terra. Extinció. Després d'un temps de flors sobre la Terra, tornarà l'extinció dels paradisos, l'era dels cels metàl·lics i els mars grisos, l'art de l'apocalipsi i de la guerra. Després d'un temps de flors sobre la Terra, d'una absoluta llum sense matisos, tornarà l'auge dels miralls concisos, que sols refractiran la banda esquerra del firmament, condemna pitagòrica, el cantó que algun déu potser administra. Cauen Lacan i la columna dòrica, s'assequen l'eura, el lliri i l'espidistra. L'extinció de la Terra és hiperbòrica i la mort de les flors, massa sinistra.

El títol és, en llatí, Miserere de mei Deus. O sigui, demana a Deus que tingueu pietat de mi. Tingueu-nos pietat, o flors del món, que l'androceu fecundi el gineceu i la sement que l'univers infon al meu jardí, que el sol ara distreu, arreli en terreny fèrtil i pregon, amb vitralls plens de pluges i un nimfeu, per mar brodats d'espigues que no hi són i estels claríssims que ningú no veu. Miserere mei, Deus, va escriure Allegri, i convoquem vigies, grums i àlfils, perquè el record del blau no es desintegri. Germini vida nova en els pistils, l'aigua més lluminosa se'ns alegri i per cada flor hi hagi mil abrils.

Rèquiem dodecafònic. Aquí surt la paraula saturnal, que vol dir relatiu a Saturn, però en aquest context també vol dir orgia. El rèquiem saturnal que t'improviso amb música de Schoenberg i cigars s'enlaira des dels trèmols ports i hangars i el canta alguna musa amb què m'enciso. Vull morir com les flors i em moro i friso per travessar flamígers rígids mars, comprar molets de llunes amb besars i concloure el poema que reviso. I, amb l'harmonia del contrapicat, amb el cos de la dama absent de piques, et concedeixo un dol inaugurat, aquest rèquiem d'amor que glorifiques i que en silenci d'aigua pronostiques que algun déu cantarà per mi aviat.

Aquest poema següent va portar per títol una dedicatòria a Jordi Savall. Jordi Savall és un músic català d'Igualada. I cap al final del poema surt la paraula aljava, en plural aljaves, i l'aljava és un carcaix, o sigui, les tots on es guarden les fletxes. A Jordi Savall. Com un nimfeu d'estrelles necessàries, de còdecs d'aigua i d'instruments de sal, la música ens recorda que és astral i les teves lectures solitàries. Llegies partitures arbitràries d'un altre temps propici i mineral, amb notes d'una tinta blau cobalt i papirs que mostraven déus i àries. Qui movia la llum per les octaves i amb aquest arquet transgredia tessitures, salvava el món de nou, i tu el salvaves. Procurava pel bé com tu hi procures. Arquer de la bellesa, a les aljaves portes la música de les altures.

Ara sentirem el començament d'un tema de Bruce Springsteen que va composar per la pel·lícula Filadèlfia. La cançó es diu Els carrers de Filadèlfia.

Doncs continuem amb els poemes d'Israel Clarà del llibre Gineceu. El següent poema surt la paraula espidistres, que per cert ha sortit en un poema anterior i no us ho he dit. És un tipus de liliàcia, una flor de la família dels lliris. Extermini floral. Hi ha azucenes tallades amb el vidre de la lluna i begònies esquinçades per l'estilet de sílex de les fades i l'aiguamel de cer de la clepsidra. Hi ha roselles i dàlies i espidistres del color de la sang de les colomes i dagues esmolades amb les plomes d'aus de tempestes fredes i sinistres. Hi ha roses, lliris, grèvols, margarides, geranis i jacints que el blau no salva, crisantems d'altres àmbits. Hi ha glicines, botons d'espessa llum, secreta i malva, a punt de l'extermini, les orquídies, i del ressorgiment, el sol i l'alba.

Tan dolç és el turment que porto a dins que em puc fer un plor de canyamel i sucre. Tan dolç que la bellesa s'involucra i muden de color els arlequins. Tan dolç és el turment que estimo fins i tot l'immens dolor que em nega el lucre d'enriquir-me de tu i la mort en sucre, taüt, sudari, làpida i coixins. Que la fusta amalgami líquens, fòssils, que el cisell de la pluja no l'esquerdi i els embats dels ocells li siguin dòcils. Brosti la branca i la verdor no es perdi i que els sarments sorgeixin nous i indòcils, vells com un madrigal de Monteverdi.

quan resplendeixis entre el sec horror i et sentis com un calze buit i eixorca, recorda que ets la flor que es venja i corca els brancs dels temps, la fusta del temor. Por de morir, tristesa, pànic, cos d'amor, impertorbable cos, origen del gineceu, pistil, corola, oxigen, darrer periple acompanyat de flors. I passo per davant d'una façana i sento com es baten clara i ous. Un pierrot lunar es fa una truita. Rovells de sol, forquilles d'oli i grana. Els arbres del jardí sempre són nous i ens ofereixen la primera fruita. El següent poema porta per títol Arborització i fa referència a una cosa que es diu dintre el poema amb la paraula en arbre, que vol dir posa en una tija, amb una branca llarga, amb un pal, és enarborar, o sigui, aixecar-ho perquè uneix i estigui alt. Arborització. T'he conservat el bust en una vila d'estàtues de llum decapitades, que un dia fórem nimfes encantades i abans motlle de guix, de fang o argila. Ets la figura visceral que oscil·la i entre els materials escull el marbre, la que ha compadit l'heura i que l'enarbre amb canyes i aspres perquè els ulls s'hi enfilin. Ets el motiu perquè els ocells refilin el rostre desaparegut de l'arbre.

I ara comencem l'apartat Inflorescència. I el primer poema porta per títol Aigua salada. Et guariràs amb l'aigua i amb la sal. L'aigua salada que ha inundat la terra, els camps de blat i l'aigua de la gerra, les roselles en coit primaveral. Tot serà nítid, límpid, de cristall. L'esfera girarà total, completa, i l'àngel errarà d'estí i sageta. No es percebrà el reflex en el mirall. I a les portes d'entrada al paradís promulgarà algun déu algun edicte. Potser podràs llegir-lo d'improvís. Soldat del teu amor, esclau addicte. Àmbits en què l'amor no té permís i la bellesa es mostra encara invicta.

Inversa. La lluna de les 12 del migdia em parla del sol negre de la nit, la flor del mal i el vell buró d'un llit, l'absent del viu i el mort de l'alegria. Ara em parles de com és que seria tot si no fos que res no té sentit. I m'ho dius en un món que ha pervertit els símbols de la joia i l'agonia. Ja no sento res sòlid ni segur. L'univers m'esquinça mentre hi passo i m'aboco a un abisme de ningú. M'imagino un nou rumb, el penso, el traço, i és el teu cos, de sobte, a què m'abraço. En el buit del no res, hi quedes tu.

maternal matèria. Les havia acollit alguna ninfa per deixar-te-les vives en la tomba. Tu, ja morta, amb els ossos sense limfa, expiant els pecats d'alguna bomba caiguda a Gaza, en l'altra Palestina dels teus ulls sense vida i sense forma. Mare d'amor perduda, clandestina, desafiant tot límit, cada norma. Queda encara la rosa dels ocells, els ulls de marbre blanc d'un bust de Fídies, l'or esfèric que gira amb els anells. Queda la dàlia desmentint insídies i un coàgul de sang en els clavells, el teu cos envoltat de llum i orquídies.

ja no ens queden més pluges pel camí, ni en l'univers cap res de la matèria. Tot és quàntic, ingràvid, lleu, d'etèria inconsistència, fràgil. Però en mi trobaràs el vellut de les flors tendres, l'efímera ambició dels jasamins i l'urna vegetal d'aus i arlequins que amaga dintre gineceus i cendres. Restes de cada pètal, de llavors que van ser, més que inici de la vida, raó del cos i el verb entre tots dos. La flor més simple, groga margarida, senzilla com un àtom poderós, que no vol ser vençuda ni extingida. Doncs fins aquí el combat dels poetes d'avui, dedicat a Israel Clarà. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Albert Estengre, del Barcelonès, ens farà una narració titulat L'accident de Sant Jordi.
1: Hola, sóc l'Albert Estengre i explico contes. I avui us voldria explicar aquell conte que explica que una vegada Sant Jordi va tenir un accident. Al coi, vet aquí que estava embarallant-se. Hi havia una batalla campal, hi havia una batalla perquè hi havia els cristians, hi havia els serrins i tots plegats s'esbarallaven d'una manera ferotge i ara morien uns i ara morien els altres i espases i cops de tot i bestioles mossegant els uns als... Bé, un desori. Hi havia una guerra encesa entre els serrins i els cristians. I tot d'una, enmig d'aquella batalla, es va sentir un tro gros. Tothom va mirar cap al cel. Vet aquí que aquell tro venia d'un núvol negre, negre, negre, i en el mig d'aquell núvol negre es va veure com de mica en mica hi apareixia el sol. S'anava obrint, obrint, obrint, obrint, obrint, i aquella clariana va ser la porta d'entrada de Sant Jordi. Al damunt del seu cavall, Sant Jordi, cavalcant, cavalcant, cavalcant, cavalcant, va anar baixant corrents avall, anava amb el seu cavall, i vet aquí que Sant Jordi, quan va tocar terra, diuen i expliquen, va començar a barallar-se amb els serrins i els va fer fora a tots. I varen guanyar els cristians aquella batalla. Però la cosa és que Sant Jordi, aquell dia, anava massa de pressa. Va rebotar, va xocar amb una roca, va caure a terra, i en aixecar-se se'l va veure fer així. En veure fer així, així, així, la gent que de lluny ho veia va veure que li saltava una cosa de la mà. Quan tot plegat va passar, perquè Sant Jordi havia guanyat, va pujar al damunt del seu cavall i per allà on t'havia aparegut, doncs volant se'n va anar i va desaparèixer, diuen que llavors la gent se'n va anar cap allà. Que què li havia passat? Varen veure que allà a terra hi havia un dit petit que calculen que Sant Jordi va perdre, es va tallar el dit i va quedar per allà a terra, justament en la caiguda, en aquella caiguda massa ràpida. I a mi m'han dit que en allà, no sé si és a la catedral o a quina església, a l'Alcoi, hi tenen justament aquell dit. I tothom diu i assegura que és un dit de Sant Jordi.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.

0: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina. En el dia d'avui la professional que ens acompanya és la Llauller, llicenciada en Biologia i, a més, tècnica superior en dietètica i des de fa temps darrere del projecte Alimenta l'Equilibri. Sí o no? Molt bon dia, Laia, com estem?
1: Molt bé.
0: A la Laia la podeu trobar doncs, precisament en el perfil d'Instagram, la Llauller-baix, Alimento y Equilibrio. I en aquí doncs, us remetrà a la seva pàgina web, a la... Bé, a les diferents accions que realitza, tallers, acompanyament, que, doncs, si esteu interessats, doncs contacteu amb ella. Si no, ens ho feu saber a nosaltres, a Ràdio Mollet, i us facilitarem aquestes dades públiques que podeu trobar a través de les xarxes. Avui amb la Laia volem parlar del tema de depuració. I per parlar de depuració, doncs tenim uns productes alimentaris de temporada, de proximitat, com són, ja vam fer referència fa uns dies, les escarxofes, els espàrrecs i els espinacs.
1: Els espinacs.
0: Sí, doncs crec que dels espinacs li hem demanat allò al nostre company, en Sergio Guardeño, que ens apunti allò un tema musical per inspirar-nos.
1: Vinga.

0: no soy el...
1: Bé, doncs els que tenim allò una edat, no sé si ara els infants veuen allò dibuixos de Popeye el Marino Soy, però clar, és que tenim una edat, ràpidament, quan hem dit espinacs, doncs ho relacionem amb aquest personatge. Tu te'n recordes, l'Anna, del Popeye?
2: Sí? I el bé que ha fet per la infància, per poder passar els espinacs.
1: Sí, perquè realment, saps ara que et volia comentar? Que m'estic trobant allò a parelles joves amb nadons, no? Bebitos, que comencen ja l'etapa d'anar introduint aliments, i m'estic sorprenent perquè hi ha una coincidència que els infants en diuen el bròquil li agrada.
2: Ara està de moda, el bròquil.
1: El bròquil, sí. No? I ens sorprèn perquè, evidentment, allò, les verdures, doncs, d'entrada, els infants, no és un plat que sigui allò massa atractiu per ells. Però m'estic trobant això, que per molts nadons...
2: D'aquest punt
1: bròquil...
2: dolçat, quan el cous, no? Sí. I perd aquest amargor, no?, que tenen les verdures.
1: Doncs bé, no sé si els espinacs serà... Deia la Laia, que bé que va fer el Popeye d'introduir, perquè, clar, els espinacs així d'entrada...
2: Bueno, les verdures, i a més amb aquest color tan verd, no? Ja d'entrada un infant, això, que té la seva certa explicació, eh? Sempre tenim aquesta... Ara ho hem obert aquí, sí, el tema dels infants. Però aquesta
1: perquè
2: tendència...
1: Perquè són una mica allò més amargants, no? Segurament.
2: Clar, ja de general, totes les verdures, la majoria, totes no, la majoria tenen aquest punt més amargant. I en la infantesa, el sabor de la marca està molt desenvolupat. És una estratègia de supervivència, no? És, vigilar la marc pot arribar a ser perillós, no? Nosaltres, els adults, ja tenim aquest paladar educat i per això hi ha aquesta... en comú, no?, que la infantesa hi ha aquest cert rebuig a les verdures. Per això és important preparar-les en diferents coccions, condimentar-les i anar oferint i oferint i oferint perquè vagin habituant-se a aquest sabor, no?
1: De fet, amb la Laia sempre comentem aquests productes de temporada i de proximitat. Hem anomenat les carxofes ja fa un temps que estan en el mercat. Ara ja comencem a veure els espàrrecs, els espinacs i dèiem, volem parlar de depuració. I no sé si és que justament aquesta època de l'any és important que, no? O és un mite allò de, és que hem de depurar o no?
2: Aquí li has donat tu en el clavo. Sí que és veritat que ara entrem, no, a un canvi d'estació. No? I hem parlat, segur, que en altres programes que tenim dintre de les quatre estacions, podríem dir que tenim dues molt fortes energèticament, que seria l'estiu i l'hivern, i després tenim dues de transició, no per això menys importants. Són coccions oposades, la de l'hivern i la de l'estiu. I entre primavera i tardor podríem dir que són bastant similars. Per tant, en l'organisme hi ha un canvi de funcionament i està bé acompanyar aquest canvi que suposa un estrès per l'organisme i no ho hem d'interpretar com alguna cosa negativa, perquè l'estrès sempre el tenim com una acció negativa, sinó que el cos hi ha un canvi de hores de llum, de temperatura, d'aliments, i acompanyar aquest canvi posant la mirada en fomentar aliments que siguin nutritius, aquests aliments que ens dona l'estació, que ja ara en parlarem, no? I ja tenen aquest aport d'antioxidants, de vitamines, ajuda que aquesta eliminació de toxines sigui més eficient. Això seria la part fisiològica.
1: Sí.
2: I davant d'una part fisiològica i d'una tendència, hi ha qui diu, anem a fer negoci, i doncs ara anem a depurar. Hem de depurar el fetge. Clar, jo aquesta reflexió la faig en moltes formacions, a dir, si no confiem en el propi funcionament i el poder que té l'organisme, és a dir, partiríem de fetges, gent gran, que tindríem fetges que estan destrossats, no? Vull dir, el fetge ja té les seves eines. Potser el concepte l'hem de canviar, en comptes de depurar, anem a donar-li tots els nutrients perquè el fetge pugui funcionar bé.
1: De fet, ara la Laia doncs, també està obrint un meló, estava pensant, nosaltres sempre, i us ho diem, parlem a nivell general, evidentment, després depèn de cadascuna de les persones les seves patologies que pugui tenir, perquè
2: sempre.
1: Evidentment, ara que parlava del fetge, si una persona doncs, té algun problema de fetge de ronyó, doncs igual... doncs s'ha de vigilar també amb la ingesta de segons quins productes, no?
2: Clar, això sempre. I això que dius és molt interessant perquè si ens posem en el supòsit, no? Tinc un problema de fetge, ostres, haig de posar atenció a la meva alimentació, començo a consultar per xarxes, veig que si menjo això em va molt bé pel fetge, perquè aquestes depuracions o uns sucs verds que potser estic hiperestimulant el meu fetge, que en el meu cas, jo amb una patologia, pot ser contraproduent. Per tant, posem la mirada una mica crítica i deixem-nos guiar per professionals que ens puguin acompanyar acord a les nostres necessitats i no per les modes de tipus d'alimentació, processos, depuracions, etcètera, etcètera. No? Que això sí que és important, no? Que ara tenim, està molt bé perquè tenim molta informació al nostre abast, però aquest accés d'informació a vegades comporta una desinformació, perquè jo ja no sé què és bo, no? Aquest aliment és molt bo, però per altra banda tinc l'altre, no? Aquests superaliments, no? Que sembla que ho curin tot. Uh-huh. Posem-ho tot en context.
1: Bueno, no? Superaliments i alguns fins i tot allò que et venen ja el preparat perquè ara doncs toca, no? Doncs,
2: exacte.
1: I llavors també has de vigilar.
2: Exacte.
1: No?
2: No. Bueno, mirar etiquetes, no? Sobretot si són productes que ja estan envasats, anem a mirar etiquetes, no? Ara farem així 4-5 cèntims d'alguns productes que hem de tenir en compte a l'hora de consultar, que ens estan venent com si fossin miraculosos o que fan una feina, però quan mirem l'etiqueta veiem que al revés, estan donant més feina al nostre fetge.
1: Uh-huh. Anem a parlar d'aquests tres que hem anomenat, espàrrecs, espinacs i escarxofes. Per on vols començar, Laia?
2: Doncs si et sembla...
1: Tots tres tenen unes característiques similars?
2: Sí, tots tres el que fan, per la seva composició nutricional, en fibra, en antioxidants i en vitamines, el que fan és estimular la funció del fetge. Què vol dir això? Que el que estem fent és que el nostre fetge tingui tots els nutrients perquè pugui treballar de manera més eficient. Tenen una característica també que donen aquest punt, els espàrrecs potser no tant, però aquest punt més amarg, que el que fa seria que fa una... que la ejecció de la bilis, no? Aquesta injecció cap al duodè, sigui més eficient. Jo sempre poso l'exemple, jo sóc molt visual, i a vegades en els cursos penso, mare meva, aquestes... Però és com si li poséssim una càrcher, eh? I sí. Allò, anem a fer que a desembussar una mica, no? Quan parlem d'aquestes depuracions, el fetge és el protagonista, però hauríem de veure que hi ha tres actors. Tenim el fetge i una mica posar en context. Què fa el fetge? De manera general, no només a la primavera. El nostre fetge el que fa és transformar les substàncies per fer-les fàcilment eliminables. Tenim substàncies que són de rebuig, però que no es dissolen bé amb aigua, per exemple. Doncs el nostre fetge el que fa en diferents fases és transformar aquesta substància perquè després, per les nostres vies d'eliminació, i ara en parlarem, es pugui eliminar fàcilment. Uh-huh. Tenim un actor, que és el fetge. Aquests nutrients que estem dient, que ajuden a potenciar la seva funcionalitat. No només aquests, aliments rics en antioxidants. Ara ve l'explosió de la primavera, tots aquests fruits de colors vistosos, ja ens donen la senyal que són rics en antioxidants.
1: Uh-huh. Sí?
2: Sí. Després tenim aquest sistema limfàtic.
1: Sí.
2: Vale? Que a grans trets el que faria seria mobilitzar, transportar aquestes substàncies, fer que les substàncies puguin anar cap allà on han d'anar. Vale? Ens interessa que hi hagi mobilització. Per tant, tenim aliments com poden ser els raves, com poden ser l'api, com pot ser el julivert, que és ric en vitamina C, té compostos, els raves, compostos sulfurosos que ajuden també a aquesta part també de treball. L'api té un punt diurètic, drenant. Sí? I després tindríem un altre protagonista que surt en diverses dels programes, que són els intestins.
1: Uh-huh.
2: Necessitem que hi hagi una bona evacuació perquè puguem eliminar bé les toxines. Sí?
1: Sí, sí, sí.
2: Per tant, posarem mirada si tenim estrenyiments. Posarem mirada, m'estic hidratant suficientment bé? Estic menjant suficient fibra perquè hi hagi una bona densitat a les meves fentes? Podem estar fent un treball molt, molt, molt important de fetge, però si després no eliminem les toxines...
1: Malament.
2: El nostre cos el que fa és reabsorbir.
1: Uh-huh.
2: Per tant, hem de veure que quan estem pensant en una detoxificació, que podríem dir anem a posar mirada a eliminar bé toxines, hem de veure que estiguem nutrint en aquests tres protagonistes.
1: Mm-hmm. I llavors, Laia, hi haurà persones que es preguntaran, bé, tenint en compte tot això, aquests productes, no?, aquests aliments, els hauria d'incorporar a la meva dieta amb una periodicitat de...
2: Amb una periodicitat mínim, quan parlem d'aquesta fulla verda, d'aquests amargs diàriament. diàriament amb el sentit comú de que si un dia no, doncs no passa res. Però amargs diàriament, perquè diàriament estic fent la digestió. I quan estem posant la mirada en una funcionalitat del fetge, no m'interessa no prestar-li atenció mai. I després a la primavera dedicar-li unes setmanes. Per tant, jo necessito que sempre hi hagi aquesta mirada cap a tot el meu sistema digestiu. Per tant, amargs diàriament, fulla verda mínim 3 cops a la setmana. I tenim diferents maneres de preparar espinacs, carxofes. A carxofes les tenim ja, que ja portem setmanes. Aprofitem aquesta època, preparem-les de diferents maneres. Perquè què ens passa quan agafem idees noves o posem la mirada en voler cuidar-nos? Sempre tenim unes primeres setmanes que jo dic d'enamorament. I ara comencem a menjar verdures i me les preparo d'alguna manera i no m'importa. Però si no posem la mirada en augmentar les possibilitats de preparació, arriba un punt que l'enamorament baixa.
1: De cau.
2: I necessito idees per no acabar avorrint-me.
1: Amb el tema de les carxofes ja ho varen comentar, però sovint les persones acostumem allò a dir és que, clar, acabo llançant tanta cosa, no?, de les carxofes perquè només et quedes amb el cor. I jo sé que la Laia ens dirà, per favor, el tronc no el llanceu.
2: No el llanceu, el tronc. Aprofitem al màxim dels aliments. No llancem el tronc, aprofitem aquestes peles que no les mengem per fer-ne brous, traiem tota la part més carnosa i podem fer patés. Amb els espinacs podem fer des de croquetes d'espinacs, podem fer truites d'espinacs, podem fer remenats, ens podem fer bunyols.
1: Que, de fet, els espinacs abans potser hi havia molta tradició allò de cuinar-los, no?, de bullir i tal, però ara també doncs els podem posar totalment fresc, no?, en una amanida.
2: Els podem ficar, els que són més tendres.
1: Més tendres.
2: Els podem posar fresc. L'únic que sí que hem de tenir en compte és no abusar-ne, vol dir que cada dia, d'aquests tipus de verdures en cru, perquè són molt riques en nitrats. I això pot, si tenim alguna tendència a tindre càlculs renals, a tindre algun problema de ronyó, ens pot donar problemes. Que aquest problema desapareix en el moment que fem una cocció, perquè aquests nitrats es transformen i fins i tot precipiten amb el líquid i ja no hi ha problema. Per tant, i aquí vull enllaçar una mica amb aquestes modes de detox, de sucs detox, no?, molt carregats, que cada dia has de prendre espinacs, sucs d'espinacs. Clar, bueno, anem a veure si realment això en el teu context és interessant. Però cuits de totes les maneres i anar fomentant, doncs, de tant en quant, que hi hagi una part crua, que ja hem dit altres vegades, que sempre prioritzarem el cru al matí i al migdia.
1: I llavors, Laia, i els espàrrecs? Perquè això també, no? A mi ara el que em ve al cap és l'espàrrec verd, no? Que trobes. Però, clar, hi haurà persones que diran és que jo m'estimo més els que estan en pot. No sé si tenen les mateixes propietats o no.
2: El 100% no tenen perquè són dos maneres diferents de cultivar. L'espàrrec blanc té una manera, per tant, la seva concentració en clorofila és menor, però nutricionalment no és tan rellevant, no hem de filar tan prim. M'explico? I és una manera de poder tindre espàrrecs amb les conserves tot l'any. Per tant, complementen perfectament. Els podem incorporar a una amanida, però fins i tot els podem cuinar, aquests espàrrecs. Els hi podem donar un cop de foc i fer preparacions que siguin una mica diferents. Per tant, sempre que sigui una conserva que nosaltres mirem i que només tingui l'aliment i aigua, que no necessita res més, no hi ha cap problema i a la vegada ens facilita tindre un rebost saludable, perquè la vida no és ideal i cada setmana no tinc el menú fet, no he pogut anar a comprar, he marxat de cap de setmana i no tinc preparacions avançades. Aquí hem de ser realistes i no podem pensar que sempre ho fem tot perfecte i de 10. Doncs per aquests dies tinc un rebost que em permet obrir 3 pots i preparar-me un plat que sigui saludable.
1: És a dir, que nutricionalment doncs el valor seria similar, no? L'única variaria, doncs, això que...
2: Variaria que té menys concentració de clorofila, però sí que a nivell de la funcionalitat hepàtica, d'aquest moviment linfàtic, no té cap problema. I enllaçant aquest tema de conserves, tenia en compte que, per exemple, també tenim conserves d'espinacs.
1: I també d'escarxofes, ara estava pensant. no? També d'aquestes petitones, que no sé si també... Doncs...
2: Igual.
1: Sí?
2: L'únic que hem de tindre, quan utilitzem conserves, l'única cosa que hem de mirar és que tenen un contingut en sal una mica més elevat. No hem de caure en pànic, a no ser que tinguem que mirar el contingut de sal que ingerim, però sí que ho hem de tindre en compte en el còmput general de la ingesta de sal del meu dia a dia. Perquè moltes vegades es posa molt la mirada en no afegir sal a les coccions que preparem, però no tenim en compte amb aquesta sal oculta, que és l'estem prenent amb tots aquests aliments que ja utilitzem, que ja estan preparats. Però a nivell nutricional és un substitut. No vol dir que ara no tinguem en compte els aliments frescos. Evidentment que un aliment fresc sempre serà molt més interessant, però són totalment compatibles.
1: Clar, i estàvem parlant allò de conserves, però també tenim els congelats.
2: Tenim els congelats.
1: Que també, doncs...
2: Ens ofereixen les mateixes possibilitats. Aquí hem de jugar amb les diferents opcions. No només tenir l'opció de congelat o de conserva, sinó que tenim un fresc que ens aporta...
1: Que l'aprofita allò la temporada,
2: exacte,
1: no?, per consumir en
2: però
1: fresc.
2: Però tenim opcions que ens possibiliten, o fins i tot, no m'agrada cuinar. Jo això a consulta m'ho trobo moltes vegades. Vull fer canvis, però és que a mi no m'agrada cuinar. Si estem en una fase tan inicial de canvi i jo no vull cuinar, jo a aquesta persona no li puc dir, doncs ara vés al mercat, prepara't uns espàrrecs, perquè només pensar-ho ja l'estic atabalant. Però, en canvi, si ha de saltejar-se uns espàrrecs congelats que es fan en 3 minuts o obrir un pot de vidre d'espàrrecs o d'una altra conserva, potser li serà més fàcil i podré anar incorporant canvis. Tot ho hem de veure en aquest context. I no sé sempre... Sí que està molt bé menjar fresc, clar, evidentment, però anem a posar-ho tot en el seu context.
1: Ja ens agrada, aquest grau de realisme que li posa la...
2: Bueno, clar, és que si volem fer perquè la gent pugui... aplicar canvis.
1: Introduir canvis, doncs s'ha
2: de
1: tenir en compte.
2: Adaptat a la gent.
1: Hem comentat que, per exemple, doncs, de les escarxofes ja vam parlar i que hem d'aprofitar-ho tot i que es pot fer doncs, això, un paté, una crema, amb els espinacs, ens comentaves bé, pots fer una truita, no?, d'espinacs o saltejats, no?, i amb els espàrrecs també, no?, vindria a ser, també podem fer truita d'espàrrecs, podem fer arrossos de verdures, fins i tot estava pensant. No?
2: Podem fer-nos patés d'espàrrecs, també.
1: I de l'espàrrec, això, que ara m'ha vingut al cap, hem d'aprofitar tot l'espàrrec, com ho fem? No? Igual que dèiem allò de l'escarxofa, doncs que igual aquestes parts, no?, aquestes peles més dures, doncs les podem aprofitar, no?, per doncs, fer un brou de verdura. No?
2: L'espàrrec, el que hem de tenir en compte és que té la part final, que és més fibrosa, i aquesta no l'aprofitarem, per la preparació que fem, l'aprofitarem per aquest brou que preparem. Sempre en recordem-nos, quan estem pelant les verdures, nosaltres netegem la verdura que anem a pelar. La pelem, li traiem les parts més fibroses i això, abans d'anar al compost o a l'orgànica, fem un brou. Posem aigua sense sal, a bullir, tirem les verdures. Que tinc temps, les deixo una hora. Vaig amb pressa, 20 minuts. I aquí, aquest caldo que hem fet, el congelem en diferents tamanys, en pots de vidre de les conserves que he anat obrint, me'ls guardo i tinc en el congelador diferents pots, perquè després em puc fer una crema de verdures i afegeixo en comptes d'aigua, afegeixo aquest brou que ja he fet. O estic fent uns cigrons amb bledes, una altra manera, o espinacs, estic parlant de més espinacs, però les bledes
1: també
2: són cosines.
1: Sí?
2: Estic fent uns cigrons amb bledes i per donar-li una mica més de sabor, li afegeixo una miqueta d'aquest brou que he fet de verdures. Aprofitem-ho tot, donem-li tot, traiem el màxim
1: de
2: profit als aliments. I quan fem aquests brous, important és no ficar-li sal mentre ho estem coent, perquè el que ens interessa és que els nutrients surtin cap al líquid, i si posem sal, el que estem fent és fixar el nutrient en l'aliment.
1: Ah, mira, això no ho
2: sabia. I això general,
1: sí.
2: Qualsevol caldo o brou que fem, a la sal... es fica en el moment ja de que ja està cuit i volem rectificar el sabor.
1: Ah, doncs mira, veus, això és important, perquè de vegades allò quan estàs cuinant dius, ei, posa una mica de sal...
2: Doncs en canvi, no. Si vols fer un saltejat, sí. El que t'interessa és que els nutrients es quedin a la verdura.
1: Sí.
2: Per tant, afegirem la sal. I aprofitarem aquesta sal que fa sortir una miqueta d'aigua, no? T'ha passat algun cop que vas a fer un saltejat i farem el saltejat aprofitant, tapant una miqueta la paella per fer vapor i així fem que la cocció sigui més ràpida i no necessitem cremar l'aliment o que se'ns cogui excessivament. Perquè quan mengem hem de començar a reprendre això de menjar i que faci crec una miqueta. No cal que sigui cru, però no això que estigui desfet, que amb que la llengua
1: ja pugui jo... Clar, perquè quan més estigui més cuinat, doncs menys propietats, no?
2: Més nutrients ha perdut.
1: A tot. Molt bé. Doncs, Laia, crec que ho deixem aquí. No sé si vols afegir alguna cosa més, que la gent allò aprofiti doncs, per menjar allò, aquestes verdures verdes.
2: Exacte.
1: Que tenim ara i que no defugim allò de conserves o de congelats, però evidentment que si ara doncs, és temporada, que també incorporem el producte fresc.
2: Correcte.
1: Que vagi molt bé, Laia.
2: Moltes gràcies.
1: Fins la propera.
2: Adéu.
1: Adéu-siau.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells qui no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanable és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor i us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena, tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica. El forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred o de calor segons l'època de l'any. En trobareu de diverses marques de primera qualitat. Trieu i remeneu. La història del forro polar comença amb l'equipament dels pescadors de les mars fredes i aquesta peça va passar als muntanyencs. Va ser com si se'ns hagués aparegut la Verge. Aquesta peça, lògicament, es porta damunt de la samarreta. I la diferència entre la capa interior i la tèrmica és que la primera capa està feta de materials absorbents per mantenir la pell seca i la segona de materials aïllants per aïllar el cos i mantenir-lo calent. I ara passem a la tercera capa, la capa exterior, la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya, la radiació ultraviolada és més alta com més amunt s'està. I si es trepitja neu, l'efecte es multiplica. Els tipus d'ulleres que es recomanen per muntanya són les de categoria 3 i 4. Les de categoria 2 poden utilitzar-se sempre que la llum no sigui molt intensa i, per descomptat, no es trepitgi neu. Recordeu, sempre cal protegir els ulls, ja que el menys que us pot passar és que enganxeu una conjuntivitis amb el que això pot comportar. Els guants, depèn de l'època. A l'estiu, uns guants de llana engreixada o de polar poden ser suficients. Si bé uns guants de seda a la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Gorres i barrets. Important. Cal protegir el cap de la radiació solar. Un barret amb ales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
3: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa,

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11.

0: tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de l'AFM, el programa Aquell Any, el programa on fem un repàs d'èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Dolce Vita. És una cançó de l'any 1983, interpretada per Ryan Paris i composta i escrita per Paul Mazzolini i Pierluigi Giombini. El títol de la cançó és una referència a la pel·lícula del mateix nom. Escoltem Ryan Paris, Dolce Vita.

Me colé en una fiesta va ser el tercer senzill de Mecano, grup espanyol de tecnopop. Va arribar com a avançament de la imminent publicació del primer àlbum del grup. La cançó és un dels temes principals del primer àlbum. Se la pot catalogar com a cançó de ritme ràpid, melodia molt enganxosa i lletra una mica còmica i molt quotidiana per a les coses que s'hi narren. Escoltem els Mecano, Me colé en una fiesta.

Recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa aquell any. Continuem amb la música i ho fem amb MC Hammer. És un raper nord-americà conegut pel seu talent com a músic i ballarí de ritme frenètic i enganxós. Va destacar la seva indumentària ostentosa i brillant dels pantalons inflats i el seu energètic estil personal. Va guanyar 3 premis Grammy, 8 American Music Award, un People's Choice Award i un premi de diamant. Escoltem a MC Hammer amb el tema Have You Seen Her?

La Unión és un grup espanyol de pop rock i new wave, format a Madrid el 1982. El grup estava format inicialment pel baixista Luis Bolín, el guitarrista Mario Martínez i el teclista Íñigo Zabala, i poc després s'uniria el vocalista Rafa Sánchez. Escoltem a La Unión, Fueron los celos.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Bad Day és una cançó i un senzill de la banda nord-americana REM. La cançó va poder ser escoltada per primera vegada el 1985, quan Michael Stipe va cantar part de la lletra en un concert que va celebrar la banda a Albany, New York. La cançó va ser publicada finalment al seu àlbum In Time, The Best of REM, 1988-2003. Escoltem el REM, Bad Day.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
2: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
3: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
5: Quina és la millor cançó de la

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Enrique és l'àlbum debut en anglès del cantant espanyol de pop llatí Enrique Iglesias. L'àlbum va debutar al número 10 del Billboard 200 i passaria a ser certificat disc de platí als Estats Units. L'àlbum va ser un èxit a Canadà també, on es va convertir en 8 discos de platí i a Espanya 10 discos de platí. Va aconseguir la categoria de platí a Alemanya, Itàlia, Noruega i Polònia, i or a Dinamarca, Suïssa i 30 països més. Escoltem d'aquest àlbum a Enrique Iglesias, Rain Divine.

0: Baila Morena és una cançó gravada el 2001 pel cantant italià Suchero. La cançó va ser llançada com a senzill dues vegades. La primera, el 2001, aconseguint el número 1 a Itàlia i a Espanya, però obtenint un èxit moderat a altres països. La segona vegada va ser el 2006, com a duet amb la banda Manà, convertint-se en aquell moment en un gran èxit a França i Bèlgica. Escoltem Suchero, Baila Sexy Thing.
1: Baila, let me see you dance, baby. See you dance.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM Ràdio Mollet. I recordar-te, tens una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el podcast d'aquell any. The Time, Dirty Beat, és una cançó del grup musical nord-americà Black Eyed Peas, del seu sisè àlbum d'estudi, The Bearing. La cançó va rebre crítiques generalment mixtes, que van elogiar la seva melodia enganxosa, però van criticar l'ús de la mostra, de l'autotune i la lletra. Va assolir el número 4 al Billboard Hot 100 als Estats Units. Escoltem The Time, Dirty Beat, de Black Eyed Peas.

Teràpia de Xoc és un grup de pop-rock català creat el 2006 per uns joves de Les Preses, La Garrotxa. El grup va agafar un especial renom després de ser la banda sonora de la sèrie de TV3 Polseres Vermelles i es va dissoldre el 2016 després d'editar 5 discos. El 15 d'agost de 2008, Teràpia de Xoc va presentar la cançó Sense tu al concurs de cançó de Salitja, on van ser el grup més votat pel públic assistent que els va otorgar el Premi Popular. Escoltem a Teràpia de Xoc Sense tu. Esta...

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a números 1 i èxits dels últims 40 anys. Marxem amb The Gift, és el 36è disc senzill del grup australià de rock In Excess, el primer després del seu novè àlbum d'estudi Full Moon Dirty Hearts, i va ser publicat el 1993. El vídeo va ser prohibit per la MTV a causa del seu ús d'imatges de l'Holocaust i la Guerra del Golf. Escoltem a In Excess, The Gift. Que tingueu molt bona setmana.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Jordina Biosca, del Penedès, ens farà una narració titulat L'Àngel del Campanar.
1: Hola, molt bon dia, sóc la Jordina Biosca, narradora de Vilafranca del Penedès, i us explicaré una història que es diu L'Àngel o els Àngels del Campanar. Diuen que fa molt de temps, a dalt del cel, hi va haver una mena de revolució. Els àngels es van revelar, si més no, una part dels àngels. Heu de tenir en compte que d'àngels n'hi ha molts. Hi ha tota una jerarquia. Hi ha dominacions, virtuts, àngels, arcàngels, querubins i serafins, que són els més petitons, són aquells menudets amb la panxa inflada que tenen aletes. Això, aquests dos últims. En tot cas, però, els que es van revelar van ser els àngels. I uns es van mantenir al costat de Déu i els altres es van mantenir al costat del seu nou líder, que es deia Llucifer. Ja sabeu que aquest és el que va perdre, oi? Perquè és el dolent de la pel·lícula. En tot cas, Llucifer es va rebel·lar contra l'autocràcia que Déu mantenia dalt del cel perquè només es podia fer el que ell volia, com ho volia i quan ho volia. I va haver una gran batalla. I es veu que el màxim, la batalla més enorme, es va lliurar al Penedès. No sabem per què, però en tot cas, com que Llucifer i tots els seus amics van perdre, els van enviar sota terra, al més profund de l'infern. Diuen que al darrer dels esvorancs per on es van escolar tots aquests àngels, que a partir d'ara serien els dimonis, va ser a l'Avern. I per això a l'Avern tenen aquesta dita que diu l'Avern, primer esglaó a l'infern. Déu va voler mantenir tots aquells esvorancs que portaven cap a l'infern ben vigilats. I és per això que al Penedès, si mireu els campanars, veureu que molts d'ells tenen àngels. Àngels que vigilen, àngels custodis, per tornar a donar les alarmes si a Llucifer se li passa per la testa de tornar a sortir a l'exterior i tornar a fer una revolució.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit.
1: Us esperem. Sweet the streets I used to
3: own. Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula pont i expressions relacionades. Si pensem en un pont, de seguida pensarem en una construcció sobre la qual una via de comunicació salva una depressió o un obstacle o creua una altra via de comunicació a un nivell inferior. Així parlem d'un pont de pedra, de ferro, les arcades d'un pont, pont suspès, penjant, etc. També, però, per pont, entenem aquell dia feiner que, escaient entre dos dies festius o inhàbils, es converteix també en festiu o inhàbil. Encara no sabem si la setmana que ve farem pont o no. Per tant, fer pont és fer extensiva la festa el dia de treball que s'escau entre aquests dos dies festius. Dimarts és festa, així farem pont dilluns i fins dimecres no anirem a treballar. Fer pont és, però, també formar com un arc o una arcada a certa distància del sol. La barra de les cortines és massa llarga i fa pont. Altres expressions relacionades amb la paraula pont és ser el pont dels ases, és a dir, una dificultat que es troba en alguna ciència on s'encallen molts i es desanimen a continuar endavant. Per exemple, aquesta part de l'assignatura a matemàtiques és el pont dels ases. La majoria dels alumnes s'hi queden encallats. En canvi, fer-li el pont de plata a algú és facilitar a algú la superació de les dificultats que troba. La Loli ens fa de pont de plata quan tenim problemes amb l'ordinador. El pont del Diable és el nom donat als Països Catalans a alguns ponts monumentals d'origen romà, la construcció dels quals s'atribueix al diable, que els hauria edificat a canvi de l'ànima de la persona encarregada de construir-los. A Catalunya hi ha més d'un pont del Diable. I, finalment, les raons del pont de Lleida són raons inconsistents, que no proven, que no són vàlides. Fent servir raons del pont de Lleida no convenceràs ningú. Per cert, feu pont vosaltres? Esperem que sí. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Sabies que...
6: Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenes de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment anomenats testimonis i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
7: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar del consum d'alcohol i concretament d'aquestes conseqüències i també de quin és l'abordatge que es fa des dels centres d'atenció primària. És per això que ens acompanya una infermera que ja tenim allò com a referent també en el Fem Salut. Ella és infermera del centre d'atenció primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut i no és altra que la Laura Palma. Benvinguda, Laura.
2: Gràcies per invitar-me.
1: Doncs anem a parlar d'això del consum d'alcohol i sobretot de quin abordatge feu des dels centres d'atenció primària. Evidentment, l'alcohol, ara ho comentàvem amb la Laura, estaríem parlant allò d'una addicció, no? I evidentment un ha de ser conscient de quina mena de consum fa, no?
2: Clar, l'alcohol forma part d'una drogodependència, no? Com si parléssim del tabac o d'altres substàncies. No? El que passa que sí que l'alcohol està molt normalitzat, no? A la nostra societat, i el que parlarem és d'un consum responsable de l'alcohol.
1: És cert que socialment, no, hi ha com fins i tot doncs molt acceptat, no? Totes les celebracions sempre les fem allò amb un brindis, no? Sí. I amb aquest brindis doncs fins i tot hi ha la dita aquella de l'aigua dona mala sort, no? I sí, sembla que ho hagis de fer amb alcohol. Bé, es pot brindar amb aigua, eh? Dit això. Laura, crec que feu un programa que es diu allò Bebeu menys, des de la primària?
2: Sí, Bebeu menys és una guia que s'ha fet des del Departament de Salut, vale? I és una guia per ajudar i acompanyar la persona que ella mateixa, no? Bueno, que ella mateixa o dins de la consulta sospitem de que té un elevat consum d'alcohol o beu una mica més o vol reduir-ne i passar a zero alcohol, i llavors en 4 passos ajudem a aconseguir el seu objectiu, no? Ja sigui reduir a un consum una mica uns límits més saludables o reduir-ho del tot.
1: I ens has portat la guia. No sé si podem allò, o si ho tens memoritzat, allò, quines són aquestes 4 passes que hem de seguir?
2: Sí, bueno, els 4 passos el primer pas és decidir-te, no? O sigui, tu ja vens a la consulta, o bé perquè en una consulta ordinària per una altra cosa t'han preguntat per al consum d'alcohol i amb el professional has detectat de que el teu consum va una mica per sobre del que seria saludable, llavors ja l'has pensat i t'has decidit a treballar aquest tema. Llavors el primer pas seria això, decidir-te a venir això amb la infermera normalment.
1: Estava pensant que amb la Laura Palma hem parlat allò sovint, sobretot del consum de tabac. I sí, també una de les primeres coses que has de fer és marcar el dia D, no? Allò, sí, ho deixaré de fer, doncs sí, el prendre la decisió, no? Sí. Una de ser allò com conscient d'allò que vol aconseguir.
2: Sí, amb l'alcohol i amb el tabac, al final el que volem aconseguir és un canvi. Llavors, en el canvi, és que les 4 fases són molt gairebé similars, les mateixes, no? Al final són decidir-te, preparar-te i marcar-te un dia D, també.
1: I el preparar-te, sí, què és allò de... Què has de fer en aquesta preparació?
2: Vale. En el preparar-te, el que has de fer és una avaluació del que tu consumeixes, no? I veure on estàs disposat a canviar-ho. Vale? O sigui que si hem detectat, per exemple, que fas 3 cervesetes al dia, no? Ets una dona i, per exemple, la quantitat en les dones, no? Seria una canya de cervesa al dia, seria un consum
1: acceptable.
2: Acceptable. Això,
1: no és saludable, dir, no, però saludable, acceptable,
2: perquè el saludable seria un 0. Això ho hem de dir, no? Però seria, bueno, un baix risc. Llavors, en les dones, per exemple, seria una canya de cervesa i en els homes seria una gerra, si diem que són 500 mil, mig litro. ¿vale? Que seria, per exemple, una gerra o una copa de vi o dos xupets d'un alcohol d'aquests que tinguin una mica més de graduació, com un 40% de graduació. ¿Vale? En les dones seria una canya o mitja copeta de vi, que seria 125 mil·lilitres, o un xupet, no?,
1: d'aquests, sí, espirituals, que li espiritual, diuen.
2: Això. Vale? Això seria un consum acceptable. Vale? Llavors, en el preparar-te, el que volem és, bueno, si jo he detectat que faig tres cerveses, per exemple, al dia, doncs quines d'aquestes estic disposada a canviar i com ho faré? Si la suspendré, si la canviaré primer per una zero, no? Una cervesa de 0-0, o si, sí, o si la canviaré per aigua o una altra beguda que no tingui res a veure amb algo que em recordi a l'alcohol, sinó un refresc o aigua,
1: o una infusió
2: més saludable, o una infusió, o bueno, o depèn, no? I ja em prepararé per en quins moments, si són a l'àmbit familiar, a l'àmbit de casa, o és a l'àmbit més social, si és...
1: Clar, de fet, Laura, m'imagino que el que has de tenir molt present, és a dir, quan prens la decisió, has de ser molt conscient de quin consum estàs fent, no? Allò de dir en quins moments del dia, si són tots els dies de la setmana o, bàsicament, aquest consum el fas en cap de setmana.
2: Clar, no? Clar. En aquesta preparació hem d'analitzar el nostre consum. Tal com dius, Emma, doncs és això, és veure si realment estic consumint cada dia i al cap de setmana encara una mica més, o no, o durant el dia no consumeixo, o sigui, durant els dies de la setmana no consumeixo, i al cap de setmana, doncs, esporàdicament, si surto, per exemple, depèn del que jo faci, no? O sigui,
1: és més un àmbit més social,
2: això,
1: no?
2: Això, l'activitat més social que jo tingui, si l'acompanyo amb alcohol, no? O no? Per dir-te unes xifres, les quantitats acceptables serien almenys deixar dos dies lliures d'alcohol. O sigui, les quantitats que jo he dit abans serien, bueno, més o menys les que són de baix risc, però també acompanyat en deixar dos dies lliures d'alcohol. O sigui, si jo també faig aquest consum, però ho faig cada dia, també es podria considerar un consum
1: de mig risc.
2: Llavors, seria un moment, doncs, per replantejar-me si vull canviar. Vale?
1: És a dir, què hem dit? Primer de tot, prendre la decisió. Vull canviar. Això. Després, preparar-te de manera que has d'analitzar què és el que fas, no?, d'aquest consum. Clar. Després, marcar un dia bé, tal qual allò el tabac,
2: sí,
1: que comentàvem.
2: Igual que quan
1: a partir de tal
2: canvi,
1: dia...
2: Això, a partir de tal dia ja faré el canvi. Que en la preparació jo ja puc anar canviant coses, o sigui que no cal que sigui d'un dia per l'altre de tot passar a zero, no? Però sí que ja a partir d'aquest dia ja ho faré tal com jo ja m'he planificat, no? Si jo m'he planificat que el cas de setmana reduiré una mica, doncs, bueno, el que jo m'hagi planificat. I si m'he deixat, per exemple, no sé, dimarts i dijous, doncs aquests dies no veuré gens, no? O, bueno, doncs fer-ho, no? A partir del dia D, fer-ho. I després, doncs, l'última fase és mantenir-te. O sigui, que aquesta decisió que has pres, aquesta planificació, doncs, realment portar-la a terme, no? I mantenir-te en el temps, no? I valorar en un temps quins són tots els beneficis que jo he aconseguit, no? Perquè...
1: Entenc, Laura, que més enllà allò de l'edició d'aquesta guia, que, doncs, evidentment, si visiteu qualsevol centre d'atenció primària, podeu demanar, no?, als vostres infermers i infermeres de referència. També hi ha el suport per part dels professionals. Vosaltres, m'imagino que ajudeu a planificar i també, doncs, a fer aquest seguiment i, no?, de quedar amb la persona, de dir, escolta'm, allò que vas planificar ho has fet, aquests canvis els estàs introduint.
2: Sí, nosaltres fem l'acompanyament i l'acompanyament des de l'inici, o sigui, des de la identificació del que s'està consumint en quant a l'alcohol i després hem fet la planificació, no? Donar idees, donar estratègies, no? Perquè sigui fàcil, no? Aquest canvi, i després el seguiment, doncs sí, per acompanyar-lo i per animar-lo i felicitar-lo en tot aquest procés. Que fem allà a les consultes.
3: Clar, de fet, nosaltres que també hem estat afanejant allò al Canal Salut, vèiem que les conseqüències de l'alcohol, allò, si un abusa, evidentment, poden ser nefastes. No sé si pot provocar allò més de 200, crec, malalties, he vist.
2: Sí,
3: i a més,
2: sí,
3: també, clar, pots provocar fer mal als altres, als tercers, no? Si agafes, per exemple, un vehicle o estàs fent ús d'una eina que, bé, pot perjudicar altres.
2: Clar,
3: no?
2: Clar, que l'alcohol no és només per la persona, que sí que s'ha vist que, a més de les moltes malalties que pot provocar, realment pots viure inclús acurtar la vida, no? O sigui, pots viure entre 5 i 10 anys més.
3: Menys.
2: No? Més. Clar, si no veus. No?
3: Ah, si no veus...
2: Si no veus, si veus pots...
3: Reduir
2: el temps de vida, eh? Afecta el son, afecta el pes, perquè, a més, clar, això, una altra cosa, l'alcohol té moltes calories, o sigui que és també un factor de que siguis per l'obesitat, no?
3: A nivell emocional, m'imagino també, no? Moltes vegades relacionem allò l'alcohol amb persones molt agressives, no? O molt apàtiques.
2: Clar, perquè et canvia una mica la teva forma de relacionar-te, no? I la irritabilitat. També tens menys risc de sentir-te deprimida, no? Vale? Perquè l'alcohol també és un factor de risc per augmentar la depressió. Bueno, ja no diem si condueixes, no? O estàs manejant màquines perilloses a la feina, pots tenir un accident. Doncs en aquests casos no veure res, vale? Llavors el teu rendiment laboral també millorarà al deixar l'alcohol, no? Per això, per el tema relacional amb les altres persones, no?
3: I Laura, deies, bé, potser en una visita surt aquest tema, no?, del consum, però de vegades un, com socialment, que és el que estem comentant, està bastant acceptat, on no és conscient d'aquest consum excessiu. Com ho podem saber, allò? Perquè, clar, tu ens has dit allò, l'acceptable, no? En dones, doncs, ve una canya, no? Però això, si no t'ho expliquen, igual dius...
2: No ho saps.
3: No ho saps.
2: No ho saps. La resposta més comú a la visita...
3: Quan et diuen allò. Vostè consumeix?
2: Bueno, consumeix... La resposta més comú és dir lo normal. Lo normal, vale. I lo normal, què és? Vale, que aquí és on hem d'aprofundir una mica. Lo normal què és? Doncs això, dos cerveses, tres cerveses al dia i
3: una copa de vi al
2: migdia. Copa de vi, i al cap de setmana sí, dos cubates, no? Clar, llavors quan ells donen la seva resposta i nosaltres ja diem, vale, lo normal és no beure, no? Però perquè no et passi, no? No tinguis risc de malaltir, doncs lo normal serien aquestes quantitats. Llavors ja li expliquem, no? Aquestes quantitats. Nosaltres allà a la consulta fem un test, bueno, nosaltres tenim un test i fem un còmput total de les UVs, vale? UVs, que és la unitat de mesura de l'alcohol.
3: Sí.
2: Vale? Que fa per setmana, vale? O per dia o per setmana.
3: Que m'imagino que això també deu afectar, doncs, si ets home o dona, perquè tu mateixa s'has fet allò, l'explicació de que les quantitats són diferents, el pes de la persona, l'edat...
2: Sí,
3: no? M'imagino que tot això també influeix, no?, de com afecta el nostre organisme.
2: Clar, i també en el procés és diferent si estàs malalt, no?, si estàs prenent medicació, si estàs embarassada, per exemple, no? O sigui, tot això també pot canviar una mica el teu comportament, no?
3: Entenem, Laura, que hi ha circumstàncies en les quals el consum d'alcohol estaria totalment prohibit. No sé si en el cas de les embarassades o...
2: Ah, mira, sí. Per exemple, estaria... O sigui, no consumir alcohol, per exemple, si estàs conduint, no? Si estàs lactant, embarassada, si tens un treball... bueno, en el treball ja hem dit que no, però sobretot si estàs fent alguna cosa de precisió, no? Com, no sé, conduir una maquinària, no?
3: Sí.
2: En el cas de menors d'edat, no seria no recomanat, vale? Amb alguns medicaments, amb algunes malalties, vale? Si estàs fent algun tractament per alguna malaltia, vale? Si estàs fent alguna activitat de risc, si fas, no sé, escalada, muntanyisme...
3: No se t'acudeixi allò, doncs...
2: Clar, perquè tot això afecta la teva percepció, no? I si estàs tenint, per exemple, cura de menors, no?
3: Has comentat allò, els menors de 18 anys... No hauríem de consumir,
2: no hauríem.
3: Però és habitual que surtin en els mitjans allò, el que és el típic botellón, no? Mm. Això és un consum intensiu d'alcohol?
2: Això és el que consideraríem un consum intensiu, que això és que en un temps entre 4 i 6 hores superes els grams que el teu cos pot metabolitzar. Vale? Que llavors en homes seria passar de 60 grams, que 60 grams hem dit que, per exemple, 3 cerveses ja passaríem de 60 grams. Vale? I en dones seria de 4, vale? Uh-huh. 40 grams, que serien 4 UVs. Vale?
3: Uh-huh.
2: Vale? Que serien això, una... 4 canyes, per exemple.
3: Mhm. Sí, sí.
2: Vale, doncs aquí ja passaríem. Això seria un consum excessiu, no? Que si estem parlant, per exemple, d'alcohol, que, no, que els botellons a vegades, no, que s'ho fan amb alcohol de més graduació, tenint en compte que 30 grams és una unitat, vale? Doncs clar, depèn, per passar de 4 unitats serien 120 mil·lilitres, ja estaríem passant de... ja seria un consum excessiu.
3: Sí, excessiu. De fet, jo també recomano, crec que també a la pàgina web del Canal Salut hi ha com una mena de... No?
2: Sí,
3: que pots fer tu també...
2: Pots fer el test i valorar-te, no? Nosaltres de tant en tant fent enquestes també així a la població, no? En general, que canviem, doncs també fer-la, no? Encara que sigui per curiositat, no? I per veure una mica per quins... xifres...
3: es mou allò poblacional.
2: Sí,
3: no, perquè, Laura, comentaves, quan així, doncs, amb una persona pregunteu allò, i vostè com veu habitualment? I què dius? Que habitual, no? Que no, la resposta més comuna és dir... Bé, normal.
2: Sí.
3: No sé si de vegades us porteu sorpreses de que hi ha un consum excessiu
2: sí.
3: i que la població no és conscient, no?
2: Sí, sí, de tant en tant sí. Sí, sí que és veritat que amb l'alcohol cada vegada hi ha més consciència i sí que les xifres, en general, les xifres s'han anat reduint una mica, eh? El que passa que sí que... l'alcohol sí que això, hi ha un grup, no, de la població que no és conscient i que consum molt i que això sí que té una afectació a nivell social, familiar, del treball, no, absentisme en el treball i en patologies.
3: Sí, de fet, segur que tothom té allò, alguna persona de l'entorn que sap que l'alcohol acaba destrossant vides. Uh-huh. Si alguna persona s'adreça a la primària, allò, no? A qui s'ha d'adreçar? El metge, la infermera... com es canalitza?
2: Bueno, si demana ajuda, vale? Bueno, els dos, no? Els dos. I llavors mirem quina part podem treballar a la consulta i, si no, quina part enviem a l'especialitzada. Vale? Uh-huh. De totes maneres, també hi ha una línia verda, vale? d'orientació sobre drogodependències, que és un telèfon, que també tothom pot... trucar, que és el 900 540. Vale? Això seria la línia verda. Vale? I és un servei d'orientació sobre les drogodependències en general i l'alcohol, concretament. Eh?
3: Repetim aquest número de telèfon, vale. El 900 900 540, que doncs, la ciutadania pot adreçar-se, demanar doncs, això, assessorament, informació i suport també que t'adrecin, no? Si has d'anar al centre d'atenció primària o si potser, segons el teu consum, exacte, un centre d'atenció de...
2: Més especialitzat.
3: No sé si també en els centres d'atenció primària hi ha aquests referents de benestar emocional. No sé si sabeu o si es fan allò grups de...
2: Grups de l'alcohol, concretament, no.
3: No es fan.
2: Es fan grups de, bueno, d'ansietat, d'altres temes, però grups pel consum d'alcohol, concretament, no.
3: El que passa és que l'alcohol sí que pot provocar doncs, ansietat o depressió, no?
2: Això, sí. Normalment, sí, pot anar associat. A vegades no és una cosa sola, no? Aquesta ansietat també pot ser que la persona tingui un consum excessiu d'alcohol.
3: Mm-hmm. De manera que igual sí que es pot fer un tractament a infermeria, però doncs, derivar en un centre, en un d'aquests grups de suport per superar aquesta depressió que la causa...
2: A l'alcohol. No, si la causa és el consum d'alcohol, sí que ha d'anar a un centre especialitzat. Sí. Mm. Si el consum d'alcohol també està associat, no, juntament amb altres factors, amb l'ansietat i la depressió, llavors sí que el tractem. Però si el company, no, al revés, sí que identifica que és un consum d'alcohol i que la persona vol, al final és que ella vulgui,
3: Sí, sí, no. Hem dit que la primera passa és...
2: Una mica d'ajuda, que demani l'ajuda, llavors sí que es trasllada al centre especialitzat.
3: Recordem aquestes quatre passes que hem dit d'aquesta guia Bebeu Menys, és el programa que s'ha fet des del Departament de Salut i que la primera és prendre la decisió, no? Ser conscient.
2: Sí, és una guia que ja funciona des del 2002, està aquest programa, Vale? El que passa que aquesta guia s'ha anat reformant i s'ha anat actualitzant, I aquesta és la que tenim, Llavors, el primer pas és decidir-te, o sigui, en les visites tant de consulta de amb el metge, amb la infermera, o tu a casa, o que hagis fet algun test, no? Decidir-te de fer un canvi. Vale? Llavors, venir aquí a la consulta. Després nosaltres t'ajudarem a donar estratègies per poder planificar-te i preparar-te, vale? Per al dia D, que és el dia que faràs el canvi, que reduiràs o eliminaràs, depèn de la decisió que hagis pres, l'alcohol de la teva vida.
3: Molt bé.
2: Faràs una vida més saludable.
3: I al final, la quarta passa...
2: Seria mantenir-te.
3: Que això també és molt important, Que de vegades allò fem canvis i després també vius canvis a la teva vida que igual fan que tornis a recaure.
2: Sí, que això al final forma part de canviar, no? De canviar a vegades en un intent no tenim prou, no? Sinó que hem de fer diversos intents per aconseguir aquest canvi. I això forma part del canvi també, no? O sigui, la recaiguda... No
3: és un fracàs.
2: No és un fracàs, és un pas també, no? Hi ha gent que sí que pren la decisió i es manté ferm per tota la seva vida, i altres vegades no, hi ha circumstàncies o pel que sigui, no, que bueno, recaus una mica, no, i però ja estàs tu ahí amb la idea, ja una vegada ja has pres la decisió alguna vegada, ja sempre estàs aquí amb la idea de fer el tornar a intentar fer el canvi. Llavors, bueno, no passa res, tornem a planificar un altre dia de i ara endavant.
3: Molt bé. Doncs Laura Palma, com dèiem, infermera del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat i fins una altra.
2: Fins una altra, Emma.
3: Adéu-siau.
2: Adéu.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc plor.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit.
1: Us esperem.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.
4: Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula alegria. Heu sentit mai l'expressió «tenir alegria de batafaluga»? És una alegria o felicitat de poca durada. Això que ens toqués potser la grossa ha estat alegria de batafaluga. Aquesta butlleta no és pas d'aquest any i està caducada. Ben diferent d'estar boig d'alegria, és a dir, alegre i molt content. Li ha tocat la rifa i està boig d'alegria. Per cert, teniu ben localitzat l'os de l'alegria, oi? Ens referim a la ròtula, l'os pla i triangular que forma la part anterior del genoll. M'he fet un cop a l'os de l'alegria que m'ha deixat una bona estona sense poder caminar. I què vol dir saltar d'alegria? És estar alegres o molt contents. Quan va saber que havia provat, va saltar d'alegria. Nosaltres saltem d'alegria perquè sabem que tenim festa aquest dijous, festa de Sant Vicenç a Mollet del Vallès. Molt bona festa major d'hivern. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Ha estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha cremat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com han viscut aquestes últimes hores.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
0: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
4: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i un minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
4: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP, Sumar o el PNB

0: 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
1: Als esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya, Joan Barberà.
2: Amb una cinquena etapa que comença de Falset i que acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Respecte ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a Gregal o Llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. I el control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir a la tarda al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar una cinquantena d'hectàrees pràcticament. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada a causa de la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
5: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
6: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo, me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
7: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
5: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
1: Doncs a aquesta hora els bombers també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
8: Bon dia. Doncs sí, mira, es tracta d'un incendi que afecta ja unes 10 hectàrees. Ha començat el voral de la carretera i primer tot el que ha afectat és zona més agrícola, però hi ha algunes illes de zona forestal que també s'estan veient afectades. Per tant, encara no podríem dir que és un incendi forestal, però depenent de com avanci el vent i bombers no és molt optimista actualment amb el vent, això doncs podria empitjorar en les pròximes hores. En tot cas, com dèiem, són 10 hectàrees i treballen 11 dotacions terrestres, 4 dotacions aèries, i s'ha hagut de tallar la carretera C-241D, que va entre Serral i Rocafort de Queralt, perquè les afectacions són, com dèiem, a peu de carretera. Tot i que és el municipi de Serral, molts poden creure que està més afectat Rocafort de Queralt perquè està a tocar, tot i que encara és terme municipal de Serral. Veurem com afecten les pròximes hores i també el temps, que està una mica nublat i podria jugar a favor les pròximes hores.
1: Gràcies, Laia Molné, per aquesta última hora des de l'Espluga FM Ràdio. I a Roda de Barà, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte passat. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en aquest municipi del Tarragonès en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
9: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'avi, però no estem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També

0: El seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X, ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
1: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern per aquestes dues morts.
2: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Berà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passen 8 minuts a les dues i entrem en plena política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre. Ho farà per informar sobre la crisi migratòria viscuda aquest estiu a Ceuta.
4: El president del govern d'Espanya havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
1: Junts torna a registrar al Congrés també la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho fa en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
1: I de nou a Catalunya, la Generalitat destina prop de 580.000 euros més per respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
4: En el cas de Veneçuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementa Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades pel sisme, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a protecció de la infància. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
5: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
4: Duch ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
3: Notícies en xarxa.
1: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes. N'ha presentat els detalls avui la Generalitat. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la ronda de dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
2: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
6: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
1: És un dels titulars de la jornada. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys, segons alerta un informe de la UGT que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Miguel, bon dia.
7: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
8: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
7: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran a la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, de l'Esquerra, de l'Eixample, també a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
4: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament, un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social amb una població cada cop més envellida.
9: És el dret a quedar-se, en aquest cas traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és efectivament un envelliment.
1: És un quart de tres, compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica, tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
10: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
11: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
10: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
1: A Vic, Osona, després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, de la mobilitat i també per l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any, es posen unes 20 multes diàries, que són unes 5.000 a l'any. El 9FM, Caral Terissa.
12: El Delta Car és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Delta Car prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Delta Car ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
13: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que desgraciadament la ciutat ens creix i per tant també a vegades no, aquest incivisme també creix. o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
12: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
1: Les altes temperatures d'aquest estiu han posat a prova el sector aqüícola del Delta de l'Ebre. La calor ha obligat a avançar la collita del musclo i ha fet més evident la necessitat d'adaptar els cultius a unes aigües cada vegada més càlides. 21 Ràdio, Núria Caro.
14: Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostra, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des de l'IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant d'episodis de calor extrema, ho explica la investigadora Margarita Fernández.
15: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
14: Els registres de la temperatura que l'IRTA conserva des de l'any 1990 mostren una tendència clara a l'alça.
15: Cada vegada aquests episodis de temperatures elevades de més de 28 graus es donen més prompte en l'any, comencen més prompte i duren més temps. Aquesta és la tendència i aquest any la duració de temperatures superiors a 28 graus està sent el rècord.
14: Paral·lelament, l'IRTA ha posat a disposició del sector aqüícola un sistema de predicció que permet consultar l'evolució prevista de la temperatura, la salinitat i altres paràmetres a les badies i a les zones exteriors.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
4: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana en el rànquing.
1: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
4: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
1: I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent en assemblea noves accions dins la vaga indefinida que mantenen des del maig.
4: La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. A més, assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada.
1: I és moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
16: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
17: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
16: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
1: I atenció, perquè Horrorland, considerat el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
18: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La Vuelta Ciclista arriba a Catalunya.
19: Doncs bon dia, Marta. Ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputa en territori català en aquesta edició de la prova. La sortida ha tingut lloc fa una estona, poc després de 2:15 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 a Roquetes, a Terres de l'Ebre. Josep Sánchez, on a la torre?
20: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
21: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que em pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
20: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
19: Gràcies, Josep Sánchez. Des d'on a la torre n'estarem molt pendents. En futbol, el tècnic del Barça, Hansi Flick, ha reconegut que si no poden fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu. Escoltem el tècnic alemany del conjunt blaugrana.
22: For me, it's like that. I don't want to speak about...
23: Jo no vull parlar del Julián. Jo...
22: The situation of the club. Of
23: course, només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
19: Per cert, avui el davanter argentí no s'ha presentat a l'entrenament amb l'Atlètic de Madrid en el retorn a la feina del conjunt matalasser. Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club al Camp Nou, partit pendent de la primera jornada de Lliga Primera. Avui el Real Madrid s'enfronta a la Real Societat. I Xavi Hernández, del Terrassenc, va ser presentat ahir com a nou seleccionador dels Països Baixos i va fer referència a la seva etapa com a tècnic del Barça.
24: Va ser un màster fet quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea, i impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
19: En bàsquet, l'Esperoni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgac. Escoltem el director esportiu del club català, Pere Puig.
25: Amb l'arribada d'Adut Bulgac, que incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3. És un fet indispensable de que buscava Roberto de que una de les interiors, com a mínim, pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
19: Per
25: ser amb l'arribada d'Adut Bulgac...
19: Per ser aquest divendres es parla Girona Manresa femení de bàsquet, partit amistós que podreu seguir a la xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Sabies que l'Everest, la muntanya més alta del món, creix aproximadament mig centímetre cada any? Aquesta sorprenent curiositat es deu al fenomen geològic conegut com a orogènesi, que es refereix al procés de formació i elevació de les muntanyes al llarg del temps. La muntanya Everest, situada a la serralada de l'Himàlaia, es va formar fa milions d'anys com a resultat de la col·lisió de plaques tectòniques. Aquesta col·lisió va donar lloc a la formació de la serralada de l'Himàlaia i a l'elevació gradual de la muntanya Everest. El procés d'orogènesi implica la convergència de les plaques tectòniques, cosa que provoca que l'escorça terrestre es plegui i s'elevi. A mesura que les plaques continuen empenyent-se entre si, la muntanya continua elevant-se lentament en el temps. Tot i que mig centímetre pot semblar insignificant, al llarg de milions d'anys, aquest creixement acumulatiu ha portat a l'Everest a la seva imponent alçada actual d'aproximadament 8.848 metres sobre el nivell del mar. És important destacar que la taxa de creixement pot variar a causa de diversos factors, com ara els moviments de les plaques tectòniques i els esdeveniments sísmics. Tot i això, en general, l'Everest segueix creixent gradualment, fent d'aquesta majestuosa muntanya un testimoni viu de la dinàmica del nostre planeta.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
3: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Estabilitzat el foc que crema al parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha calcinat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com ho han viscut.
6: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo, me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
7: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
5: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
8: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i 1 minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
9: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
5: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
8: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP i Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
5: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
8: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
5: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
8: Els ingressos de l'empresariat salariat augmenten 3 vegades més que el de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Així ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
10: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
5: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
8: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
5: En esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya. Joan Barberà.
11: Amb una 5a etapa que ha començat a Falset i acabarà a Roquetes, el recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
5: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Respecte ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a Gregal o Llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada per la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
13: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
6: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo, me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
7: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
13: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
5: Doncs justament a aquesta hora els bombers continuen treballant en un incendi forestal que s'ha declarat al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una 15a de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molner, bon dia.
14: Doncs sí, així és. Fa una mica més d'un parell d'hores que aquest incendi està actiu. En 10 hectàrees ja actualment afectades i, com dèieu, 11 dotacions terrestres i 4 aèries que treballen a la zona. Per tota la situació, segons necessari, tallar la C-241D a l'alçada de Serral, però sí que cal tenir en compte que les afectacions són al municipi de Serral, però tocant a Rocafort de Caral, perquè doncs, hi pot haver una mica de confusió en aquest sentit. És una zona agrícola, principalment, ha començat el voral de la carretera, i alguna illa forestal també afectada, però de moment una mica l'esperança és aquesta, que no arribi en una zona forestal gran. Els agents treballen per controlar l'incendi i el vent hi pot jugar a favor o en contra. De moment és una mica un vent una mica agressiu, entre cometes, que hi pot jugar en contra, però esperen que el temps, que està actualment nuvolat, pugui ser també un factor positiu.
5: Ens seguim molt pendents. Gràcies, Laia Molner, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta última hora. I l'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur en la intensa tempesta que va patir dissabte al municipi. Aquesta tarda hi haurà 1 minut de silenci en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
15: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions en un apunt a X, ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
5: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha volgut expressar el condol de l'executiu per aquestes dues morts.
9: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
5: Justament sobre aquests aiguats, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un avís és alert.
8: Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats com Roda de Barà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'és alert no sempre és l'eina adient.
16: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
8: Núria Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen i s'ha mostrat disposada a donar les explicacions que calguin al Parlament.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: 21 minuts i seran les 3, obrim plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
8: El president del govern havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants abans d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
5: Encara el Congrés, avui Junts, ha tornat a registrar la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
8: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho ha fet en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
5: De tornada a Catalunya, la Generalitat destinarà prop de 580.000 euros més a respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
8: En el cas de Veneçuela, ha activat 2 convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i acció contra la fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a la protecció a la infància. El conseller d'Acció Social, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
17: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
8: Duc ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
1: Notícies en xarxa.
5: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències a la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes en el futur. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. El bastó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la ronda de dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
9: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
18: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bastó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
5: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels treballadors. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys, ho alerta un informe de la UGT, que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
10: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
19: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
5: Gairebé 3:45 a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
8: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social com una, amb una població, ha dit, cada cop més envellida.
20: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
5: Compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
21: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai. Però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
22: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
21: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
5: A Vic, després de 4 anys de la incorporació del Deltacar a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000 al llarg de tot l'any. El 9FM, Caral Terissa.
0: El Deltacar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Deltacar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Deltacar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
2: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, havíem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que desgraciadament la ciutat ens creix i per tant també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté i per tant hem de ser molt constants.
0: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
5: Repassem altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
8: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira Virgili i la Politècnica i la de Girona contemplen la representació catalana en el rànquing.
5: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
8: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
5: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Ràdio Municipal de Terrassa i Ona Malgrat.
3: La Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Hèrix com a millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno i identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas de reacció. Escoltem Moreno.
23: Sí que és veritat que hi ha un pla d'acció en paper que l'al·lergòleg dona a la família, però aquell paper no sempre està a mà i és una manera ràpida d'aplicar la solució en el moment.
3: Aquestes polseres ja es poden trobar a les farmàcies.
24: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestra Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà totes les peticions per derivar el pacient al recurs més adequat. També implicarà una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Blanes per millorar l'accessibilitat, reduir la variabilitat i reforçar la qualitat assistencial. S'incorporaran, a més, eines d'intel·ligència artificial generativa per al triatge de patologies de l'aparell locomotor i l'ús de plataformes de monitoratge remot per a pacients amb insuficiència cardíaca o malalties pulmonars obstructives cròniques. El projecte preveu finalment la creació d'una xarxa territorial d'acció comunitària que integri els 14 ajuntaments del territori, serveis socials i agents sanitaris.
5: És moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
25: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
26: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
25: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú Avui a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
5: I atenció, perquè Horrorland, que està considerat com el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors i que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
4: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
5: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Arribes amb novetats perquè Joan Laporta referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
6: Bon dia, Marta. El president del Barça ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que per cert avui no s'ha presentat a l'entrenament amb el seu actual club. Escoltem Joan Laporta.
7: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
6: Minuts abans que s'hagin fet públiques les paraules de Laporta, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha reconegut que si no poden fitxar el davanter argentí no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu.
11: For me it's like that. I don't want to speak about...
12: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
6: Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club en partit pendent de la primera jornada de Lliga a primera divisió. Avui el Real Madrid juga contra la Real Societat. I ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputi en territori català, de la Vuelta Ciclista a Espanya. La sortida ha tingut lloc fa una estona, després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 de la tarda a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Ens informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
13: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
14: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que ens en pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputa la victòria.
13: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
6: Gràcies, la capital del la Torre Josep Sánchez. En bàsquet, de l'Espart Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgak. Per cert, aquest divendres, partit de l'Espart Uni Girona contra el Manresa femení, un duel a partir de les 8 del vespre que podeu seguir en directe a la xarxa Més. I tornant al futbol, avui es juguen diferents amistosos a les 7 de la tarda, Barça Atlètic Reus i Terrassa Vilanova, a 8:15, Vic Europa B, i a 9:15, Singerlin Martinenc.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Hola, molt bona tarda a tothom. Com cada dimecres i des de fa 25 anys, el Barreres Fora torna a estar amb vosaltres, el programa de Ràdio Mollet, que fem els membres de l'associació ADIMO, i ara jo us explicaré qui som: en Jaume Girbau, que no pot estar aquí, en Cristina Sandoval tampoc pot estar-hi, el Guillermo tampoc, l'Àngela tampoc, vull dir, aquí em deixen sol en Tel Peligro, bueno, i qui us parla, jo, en Josep Roca, no? I a l'altre costat del vidre, la nostra tècnica, Nora Corbalán,

0: passa.
1: Molt bé, ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores, i si us heu perdut algun programa o voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar el Barreres Fora, seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, que d'avui és Seguiment, Menua Vida i Timos Perro. I per cert, també la redifusió la teniu els diumenges de 13 a 14 hores, a l'hora de dinar, companys.

Molt bé, doncs també ens podeu visitar la nostra seu social, que està al centre cívic de Can Pertiquet, que és al carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores, o també ens podeu trucar per telèfon al 93 5 70 35 25. I si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
3: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Escoltes, Barreres fora.

Fins aquí Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIM. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Jordina Biosca, del Penedès, ens farà la narració No se sap mai.
1: Primer dia. Aquell matí, com cada matí, el vell va sortir de casa i es va seure sota el porxat. Mirava tot allò que tenia al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, i allà, en un tancat, el seu cavall. Era un animal jove, robust, briós. Ajudava la família en totes les tasques del camp. De cop i volta aquella bèstia, com si una mà invisible l'hagués esperonat, va aixecar les potes al davant, va renillar, va començar a córrer al galop, va saltar la tanca i va desaparèixer camí enllà. El vell es va quedar quiet, com si res no hagués passat, i tots els seus veïns, que sí que ho havien vist, van anar corrent cap a casa seva. Vell, vell, però que ho has vist? Se t'ha escapat el cavall, ha marxat. Com us ho fareu ara per treballar? Quina ruïna, quina mala sort! El vell, però, se'ls va quedar mirant i els va contestar. Mala sort? Dissort? No se sap mai. Segon dia. Aquest matí el vell ha tornat a sortir de casa i s'ha tornat a seure al seu porxat. Ha mirat tot allò que té al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, els ocells, el tancat. El seu cavall, però, no hi és. Recordem que va marxar el dia abans. L'home mira, pausat, tranquil, i de cop i volta, en aquell punt mateix on havia desaparegut el cavall, veu que comença a aixecar-se tot un núvolet de pols. Aquell núvol de pols, que al principi és molt petit, de mica en mica sembla que es vagi apropant, que es vagi fent gros i dens. I quan es plou a la vora, el vell pot veure que aquell núvol de pols és el seu cavall que torna a casa. I, oh, sorpresa! No ve pas sol. Darrere seu hi ha tota una colla de cavalls que l'estan seguint, i un rere l'altre, com si una força invisible, com si una mà invisible els estés esperonant, van saltant dins el tancat. El vell es queda quiet, mirant-s'ho tot, pensant, i els seus veïns, que també ho han vist tot, se'n van corrent cap a casa seva i li diuen alhora: «Vill, però que no ho veus? Va marxar i mira com torna avui! Quina colla de cavalls que tindràs ara! Serà molt fàcil poder treballar! Ets un home afortunat, tens molt bona sort, tot anirà de cara!» I el vell se'ls va quedar mirant i els va contestar: «Que tot em vindrà de cara? No se sap mai.»
0: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido a TCG Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 27 de febrer de 2026, programa número 22 de la tercera temporada de Bartiqui, i continuem amb la sèrie dedicada als Rolling Stones. Continuem, naturalment, allà on ho havíem deixat. Iniciem el viatge al 1973, en una etapa on ens trobem amb un grup assentat a la cima, en tot el que significa potser ja no tenim l'exuberància de l'etapa anterior, d'altra banda, dificilíssima de mantenir. Però també ens trobem amb un grup que navega pels anys 70, rebent influències molt de l'època, amb el funk, el disco, el reggae, tot això al capdamunt. Tindrem també problemes greus amb substàncies i polèmiques a països com el Canadà, i tindrem un Mick Jagger encantat de ser part del famoseo, i fins i tot en tindrem un nou canvi de guitarrista. Tot plegat en una època que va des de 1973 fins a 1980, on veurem com la banda transita del classicisme del rock a la modernitat que albira els anys 80. Comencem!
3: ¿Te vas a tomar algo, chico?
4: Sí. Deme una Fanta.
3: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
4: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
3: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
2: Som al 1973 i els Rolling Stones acceleren la seva vida nòmada. Després de l'etapa gloriosa que culmina a Exile on Main Street, els aires canvien. L'exili fiscal, el cansament de carretera i una geografia d'estudis que passa per Kingston, Londres o Los Angeles dibuixen un grup en moviment constant. A finals de 1972, la banda s'havia traslladat a Kingston, la capital jamaicana, que era una mena de ciutat de moda per la música amb el reggae, tot entrant de sobte al món blanc i anglosaxó. I aleshores són capaços de parir Goat's Head Soup, un disc menys eufòric, més d'ombra, i on la disbauxa de la Costa Blava francesa es desdibuixa per donar un to

un pianista i teclista negre molt conegut per haver tocat sovint amb els Beatles a finals dels anys 60. Fins i tot hi ha qui l'anomena el cinquè Beatle. Sospito, però, que el fet de ser un negre a un grup de blanquets anglesos era com molt cridaner. Ja n'hem parlat de Billy Preston respecte al seu treball en solitari en els episodis de la història de la música negra aquí al Bartiki de Ràdio Mollet. Però tornem als Rolling Stones. Els Rolling Stones de 1973, en Keith Richards, continua governant el pols amb els seus riffs, tot i que a Goat's Head Soup, amb aquest disc, trobem molt piano i molt teclat. Un títol, això de Goat's Head Soup, que reprèn de manera una mica tardana la clàssica imagineria satanista tan present en el rock de finals dels 60, per això del cap de cabró com a símbol satànic. També en tenim el context humà. En Brian Jones ja és un espectre del passat. En Mick Taylor ha elevat el nivell instrumental fins a quotes d'elegància poc habituals en el catàleg Stone, almenys pel que refereix a la guitarra. I la maquinària econòmica, amb el record de l'Allen Klein encara colant-se a les converses, els obliga a planificar-se com a artistes i també com a empresaris. Enmig d'aquest quadre, ens trobem amb una cançó com Do Do Do Do Heartbreaker, i sí, se'n diu així, de vegades se'n diu directament Heartbreaker, però el títol original és Do Do Do Do Heartbreaker, i és una mena de narració urbana. La lletra dibuixa dues històries de violència i mala sort: una criatura batuda per una policia massa nerviosa, un jove engolit per la droga. En fi, és un tema aquesta cançó, és un tema que avança en un crescendo on els teclats donen pas a la secció de vent. També és una manera de dir que el grup escolta el seu temps amb el soul i el funk i en fa llenguatge propi sense perdre l'identitat. Si penseu en el fil de la nostra història, aquest Heartbreaker és l'enllaç entre l'hedonisme de principis de dècada i la sofisticació urbana que vindrà.

Abans d'entrar en matèria amb la següent peça, apuntem al clima del mateix disc, Goat's Head Soup, que combina, doncs això que us deia, introspecció i descaradura, o seny i rauxa, si voleu, tot i que en general el to seria més relaxat, amb una certa tendència al mig temps. Els Rolling Stones van establir el 1972 una estructura financera internacional amb la seva empresa Promo Group, situada entre els Països Baixos i el Carib. L'objectiu era el de reduir dràsticament la càrrega fiscal que suportaven com a banda. Els Països Baixos van ser escollits perquè no graven directament els pagaments de royalties, cosa que els va permetre reorganitzar els ingressos d'una manera molt avantatjosa. Des d'aleshores, el grup és considerat exiliat fiscal i no pot utilitzar el Regne Unit com a residència principal. Segons les dades disponibles, gràcies a aquest esquema societari, van arribar a pagar només un 1,6% d'impostos sobre uns guanys totals de 242 milions de lliures, tot això en 20 anys. Poca broma. Però deixem l'economia i tornem a la música. El single principal del disc és Angie, que va ser rebut amb poc entusiasme per part d'Atlantic Records, que era la companyia que distribuïa. Recordem que els Stones gravaven amb la seva companyia, però buscaven aliances en distribucions. En aquest cas distribuïa Atlantic Records, i Atlantic Records preferia un altre Brown Sugar com a single en lloc d'una balada. Però al final...

així va quedar. Angie va ser el single. Dins de la rumorologia Stone, i ja hem dit en ocasions que sovint no són més que mentides oportunistes, aquest tema, aquest Angie, era dedicat a Angela Bowie, la dona de David Bowie. En aquest cas, tant Mick Jagger com Keith Richards ho han negat sempre. Keith Richards va afirmar a una recopilació del 1993 que aquest títol d'Angie s'inspirava en la seva filla, la Dandelion Angela, però també a al seu llibre Memòries, el llibre que va publicar a 2010 sota el títol de Life o de Vida en català, va rectificar aquesta versió, tot assegurant que el nom de la nena ja l'havia triat abans fins i tot de saber el sexe del nadó. Simplement li sonava bé, com podria sonar-li bé, Diana. Aleshores, bé, ni Angie ve d'Angela Bowie, ni tampoc era per la filla Keith Richards. I bé, tot plegat forma part, doncs, això que us he explicat en alguna ocasió, aquesta rumorologia de la qual de vegades les Stones ja en són part interessada. Però us ho reconec, que a mi Angie és una cançó, bé, que mai no m'ha agradat gaire. La cara més canalla de l'LP del Goat's Head Tube arriba amb una cançó batejada originalment amb un títol que cap emissora volia pronunciar sencer. Era el títol de Starfucker. L'atreviment sempre ha estat una moneda de canvi dels Stones. El seu antic mànager, el seu primer mànager, l'Andrew Luke Oldham, els havia ensenyat als anys 60 a jugar amb la frontera de la provocació. I als 70, doncs, ja no hi havia cap mànager que els hi ho dictés. La banda s'ho creia i s'ho administrava tot soleta. Aquí el grup conserva el radar infal·lible per trobar el nervi rock and roll quan li convé. I aquí el trobem. Ara el trobem, a més, en el terreny més antic. Tot just començar, tenim un riff de guitarra que és escola Chuck Berry. Tenim el pas curt de bateria, tenim el baix que empeny i uns cors que, en lloc d'endolcir, doncs mosseguen. L'objectiu és doble: enriure's de la pròpia condició d'estrelles i alhora despullar la fantasia de l'entorn que els envolta. Les habitacions d'hotel, els passadissos, els noms il·lustres que passegen per la rumorologia del backstage, en fi, tota aquella història. Val a dir que aquest disc, aquest Goat's Head Soup, serà el darrer disc que produeix en Jimmy Miller, que dona punt i final a una associació que els va resultar ben profitosa. Mentre les llistes s'omplen de glam rock i lluent, els Stones responen des d'una senzillesa, guitarres sense esclarafalls, actitud i un punt de teatre cínic. El títol haurà canviat, perquè el van canviar, però la lletra continua dient el que volien dir amb el títol ara amagat sota un de nou. Ja no és Starfucker, ara només és Star, així és com apareix a la careta del disc. L'any 73 els Stones són capaços de ser tan malparits i encantadors alhora com vulguessin. La cançó que escoltarem tot seguit n'és la prova, i no cal explicar-la gaire, és un gag, és una ganyota, és una foto d'època amb l'objectiu desenfocat.

Les sessions de Goat Head Soup van generar força més material del que finalment es va arribar a publicar. De fet, d'aquelles mateixes gravacions en va sortir una primera versió d'una balada que acabaria convertint-se en una de les més estimades del grup, Waiting on a Friend, tot i que hauria d'esperar 9 anys per veure la llum, ja a l'LP Tattoo You. Però l'època no era pas tranquil·la. Un altre episodi legal relacionat amb drogues, encara arrossegat els seus dies a França, va interrompre la feina del disc. Les autoritats franceses havien emès una ordre de detenció contra Keith Richards i la resta dels membres del grup van haver de tornar provisionalment al país per declarar. La història pesava i molt. Les condemnes per drogues de Jagger i també de Richards al 67 i al 70 encara eren recents i complicaven tots els moviments. Tant és així que quan el grup va voler organitzar la seva gira pel Pacífic a principis de 1973, els hi van denegar el permís per tocar a Japó i van estar a punt de ser vetats també a Austràlia. Finalment, aquell any sí que farien gira europea al setembre i l'octubre d'aquell 1973, però esquivant a França, que continuava sent territori delicat després de la detenció recent de Keith Richards. Tot aquest desgast vital i judicial desemboca en el següent capítol de la història. El 1974 arriben a Munic, als estudis Musicland, per enregistrar un nou LP, It's Only Rock and Roll. És un disc que marcarà un punt d'inflexió perquè, com ja us he dit abans, per primera vegada des de feia anys, en Jimmy Miller no hi torna com a productor. La banda considerava que el seu nivell d'implicació havia anat baixant. El relleu a la producció l'assumeix directament el tàndem Mick Jagger-Keith Richards, que signa la producció sota el pseudònim, un pseudònim que faran servir des d'aleshores i que ara ja és molt conegut, The Glimmer Twins. Aquest disc, aquest It's Only Rock and Roll, pujarà fins al número 2 al Regne Unit i al número 1 als Estats Units, demostrant que, malgrat els judicis, els follons, les traves i el desgast, els Stones continuaven trobant la manera de girar la truita i mantenir-se al cim. Entre Londres i Richmond, entre sats ànims i guitarres, una idea es va encendre a casa d'un vell conegut, en Ronnie Wood. Ell encara no és un membre dels Rolling Stones, encara no és un Stone, però ja orbita a la mateixa constel·lació. El Ronnie Wood ja era aleshores un músic molt consolidat dins de l'escena britànica. Ell va començar a mitjans dels 60 diversos grups, però sobretot a finals d'aquella dècada el trobem amb el sempre reivindicable Jeff Beck Group, on ell va debutar com a baixista, per cert, en el Jeff Beck Group. Ell no tocava la guitarra, tocava el baix, i a més d'en Jeff Beck i a més d'en Ronnie Wood en trobem un altre tio important com en Rod Stewart. Més endavant, en Ronnie Wood i en Rod Stewart van saltar amb un nou grup, els The Faces, una banda mítica de rock festiu i desinhibit, on Ronnie Wood va recuperar la guitarra i va destacar pel seu estil amb la slide tan personal. Bé, estan el Ronnie Wood de col·legueo amb els seus amics dels Rolling Stones, doncs una nit s'articula una cançó que acabarà sent un manifest. It's Only Rock and Roll, But I Like It. I donarà, és clar, títol al disc. La frase és d'una obvietat programàtica que fa riure, però precisament per això funciona. Els Stones, després d'anys de miralls, de disfresses i de polèmiques, es presenten amb la veritat elemental. No calen justificacions intel·lectuals, no calen excuses per no anar a la moda. És només rock and roll i ens agrada. Punt. De fet, la lletra comença amb uns versos que jo els trobo fantàstics. Comença dient: si pogués clavar-me el bolígraf al cor i vessar-lo tot damunt de l'escenari, es satisfaria o et relliscaria? Pensaries que el noi és estrany, que és ben estrany? Bé, tot plegat, doncs explicar una miqueta què significava el rock and roll en aquells moments, en aquells primers dels anys 70. Un detall interessant: a la cançó It's Only Rock and Roll, els Rolling Stones, de fet Mick Jagger i Keith Richards, també donen crèdits a Ron Wood com a autor de la cançó. Compte, això no passava sovint. El context intern del grup és menys simple
del que diu la cançó. Tenim un tio com el Mick Taylor, que havia portat un arc líric a la guitarra molt important a discos com Sticky Fingers o Exile on Main Street, però ell se sent esgotat per la dinàmica de crèdits i les maneres de treballar. Ell, en Mick Taylor, era un empleat. No era un Rolling Stones, un Rolling Stone de ple dret. La societat Jagger Richards, també amb en Jimmy Miller ara fora de joc, busca com mantenir el motor sense perdre el pols, i la indústria demana singles que sobrevisquin a la ràdio de 1974. En aquest marc, la cançó que sentirem ara és tant un crit de guerra com una plaça pública, versus ràpids, un pont que fa bullir i tornada, una tornada que tothom pot cantar. A la trinxera, el toque que li dona en Ronnie Wood, aquesta manera de deixar respirar l'acord i fer que les guitarres, la seva i la de Keith Richards, no competeixin, sinó que estrenin, bé, ja comença a perfilar-se. I alhora, el relat del programa ens demana mirar també a l'altra cara del mateix any, a l'LP, finalment, on apareix aquesta cançó, i respira una joia que també sembla dir adeu. Es diu Time Waits for No One. I escoltareu un Mick Taylor de pell de gallina, però pas a pas. Primer el manifest, després ja sentirem el comiat.

Si l'any 1974 té un titular sentimental, és aquest. En Mick Taylor se'n va. El nen prodigi que va entrar per calçar-se les botes de Brian Jones decideix fer l'audàcia de marxar de Camelot i abandonar el regne de fantasia. Durant les sessions de It's Only Rock and Roll a Munich, la relació entre Mick Taylor i Keith Richards ja estava escardada. Richards li retreia que tocava massa fort i que, tot i brillar en directe, a l'estudi no funcionava. La tensió era tan evident que Keith fins i tot va esborrar algunes pistes on Taylor havia gravat guitarres. Al darrere de tot plegat, ja ho podem imaginar, hi havia una gelosia clara. Els solos de Mick Taylor, que eren llargs i pretensiosos, el deixaven sovint a l'ombra. Tot i aquest ambient, en Mick Taylor va participar en totes les sessions de gravació, on es van fer fins i tot els últims overdubs. Però el desencís anava creixent. Ell va marxar després d'enregistrar, doncs va marxar 6 setmanes al Brasil per navegar per l'Amazones i respirar lluny dels Rolling Stones. Quan va tornar i va veure que no figurava els crèdits de dues cançons que ell mateix havia coescrit, bé, això va ser la gota que va vessar el vas. En Mick Taylor mateix ho diria més tard. Potser no era l'única raó, però no estava cansat i no s'hi veia per sempre a com a Rolling Stone. El desembre de 1974, en una festa, ell mateix li va dir a Mick Jagger que ho deixava i va sortir per la porta. La banda va quedar en estat de xoc. Anys després, el crític Robert Palmer resumiria molt bé qui era Mick Taylor. Deia, era un tècnic impecable amb una sensibilitat de jazzman i ànima de blues, però no era un showman. I potser, justament per això, mai no va encaixar del tot a la maquinària excessiva dels Rolling Stones. Bé, no ho he comentat, però crec que no cal per evident. Cap dels dos discos mencionats, el Goat's Head Soup de 1973 i It's Only Rock and Roll de 1974, s'apropen als que vam veure a l'etapa anterior. Mirant-los d'una manera més holística, en trobem que aquella exuberància dels discos anteriors, on no hi havia descans i totes les cançons eren, i deixem-ho simplificar, eren bones, aquella exuberància havia quedat enterrada al passat. Particularment a It's Only Rock and Roll es veu, més enllà del single que li dona nom, un tema immortal, bé, hi ha una clara baixada de nivell. Resulta que al final, els Rolling Stones eren mortals i tenien moments millors o pitjors. O com deia en Chiquito de la Calzada, que ja sabeu que a Cantiqui encara és un referent, una mala tarde la tiene cualquiera. Curiosament, el grup torna a introduir una versió de soul dels 60, Ain't Too Proud to Beg, que els recorda a les seves produccions de 10 anys enrere. I abans d'empaquetar i marxar, jo us ho avançava abans, en Mick Taylor ens deixa una postal en forma de cançó que encara avui ens pot tenir 3 minuts mirant per la finestra sense dir res. Time Waits for No One. Naturalment que no li donen crèdits i la cançó, almenys oficialment, la signen Mick Jagger i Keith Richards. La peça, inclosa doncs el mateix àlbum que fa bandera de Només és Rock and Roll, resulta ser un mirall on es reflecteixen les dues ànimes de la banda, del grup. D'una banda, el pragmatisme de riffs i ritmes, de l'altra, la voluntat melòdica que Taylor havia portat com a regal. El solo, fluid, llarg, potser amb un punt de melangia, demostra que els Stones també hi cou l'elegància i que la bellesa pot conviure amb la malícia. L'any però no s'atura. La sortida de Mick Taylor obre càstings i proves. Passaran per l'estudi guitarristes com Ronnie Wood, com Wayne Perkins o com Harvey Mandel. I el grup convertirà aquesta recerca en combustible creatiu. Quedem-nos, però, amb la lliçó de Time Waits for No One. Els Stones, el temps, mai no s'atura, però de tant en tant els agrada mirar com passa.

A mitjans dels anys 70, els Rolling Stones tornen a viure un dels períodes estranys, incerts i certament habituals a la seva història. Venien d'un 1974 complicat. La sortida sobtada d'en Mick Taylor havia deixat la banda tocada tant musicalment com emocionalment. Ja us ho deia, en Taylor havia portat a la guitarra una elegància melòdica i una sofisticació que havia estat clau en la confecció de discos com Sticky Fingers i com Exile on Main Street. I aleshores la seva marxa obligava als Stones a replantejar-se com volien sonar a partir d'ara. Per primera vegada en molt temps, el futur dels Stones no estava del tot assegurat. En aquest context neix Black and Blue, un disc de 1976 que, més que un projecte cohesionat, és gairebé un laboratori en temps real. Les sessions, ja us dic, es converteixen en càstings de guitarra a gran escala, gent com en Jeff Beck o en Wayne Perkins, i finalment en Ronnie Wood, passen pel set de proves, a estudis a Munic, a l'illa caribenya de Montserrat, a Rotterdam i d'altres localitzacions. Cada guitarrista aporta colors diferents i això fa que el disc tingui una personalitat fragmentada però fascinant. En Ronnie Wood, però, tenia un avantatge enorme. Ja encaixava en l'univers Stones. Ell, ja us ho he dit, venia dels Faces. Era amic íntim de Keith Richards, compartia la mateixa energia d'arrels rhythm and blues i sobretot tenia el mateix sentit d'humor i del caos controlat. En Ronnie Wood no només aportava guitarres, aportava també doncs un estil de vida, una química immediata. En Keith ho va veure clar des del primer moment. Les sessions d'aquells mesos, segons molts testimonis, eren plenes de bromes, de whisky i d'una mena de felicitat nova. Amb Ronnie Wood, els Stones recuperaven la sensació de ser una banda, no un engranatge de precisió. De fet, una de les anècdotes més repetides és que, bé, quan el van trucar per dir-li que havia estat escollit, en Ronnie Wood no s'ho va acabar de creure fins que no va veure el seu rostre imprès al fulletó del futur Tour of the Americas 1975, és a dir, la gira de l'any 75. Tot això es reflecteix en el disc, en Black and Blue, un disc que respira experimentació. En tenim reggae, en temes com Cherry O Baby, en tenim balada soul, com Memory Motel, en tenim funk, dance i elàstica, a temes com Hey Negrita, i fins i tot ens trobem amb una certa sofisticació jazzística en una cançó com Melody. Black and Blue és un disc que no busca l'èpica ni el rock monumental, sinó més aviat diríem que la textura, l'aire del moment. És un disc, ja us he dit, variat estilísticament i mostra un grup més permeable que mai els darrers anys pel que fa als estils que s'hi escolten. I aquí és on entra Hot Stuff, el gran hit del disc. És un dels temes on els Stones es deixen portar més descaradament pel funk i la música negra nord-americana de l'època. L'inici de la cançó és gairebé hipnòtic. Ens trobem amb un riff de guitarra esmolat, un baix sec i persistent i una bateria que marca el ritme com si estiguessin en un club de Nova York a les 3 de la matinada. La veu d'en Jagger és plena de jamecs, rítmics i de frases curtes que reforcen el caràcter físic de la cançó, tot molt funky. Recordem les lliçons al funk que ens deia en James Brown. A Hot Stuff, a aquesta cançó, a aquest single, diríem que els Stones en aquest cas no intenten sonar com els Stones, sinó que intenten sonar com una banda de funk i de disco, i sorprenentment els hi surt bé. En plena ebullició dels 70, amb el soul, el disco i el funk arrasant, Hot Stuff és la prova de que la banda estava decidida a evolucionar, no volien ser un museu del rock. I Black and Blue, amb tots els seus girs i experiments, n'és el testimoni d'aquí un moment de canvi.

A Black and Blue van i venen col·laboradors com Billy Preston o com Nicky Hopkins i trobem un moment de consolidació empresarial. La banda sap que ja és una institució i que cada moviment és un comunicat. En aquest context, un tema com Fool to Cry es presenta com una confessió a mitja veu. Després de Hot Stuff, que encén les llums vermelles a la pista, aquesta cançó, aquesta Fool to Cry, baixa revolucions i ens deixa en un saló amb les persianes a mig pujar. En Mick Jagger canta en falset, gairebé sense cuirassa. La banda tria el camí de la contenció i els teclats, entre piano i elèctrics, fan d'aire condicionat emocional. La lletra té un valor afegit, parla de vulnerabilitat masculina sense dramatismes ni paròdies, cosa gens habitual en el rock de l'època. S'havien parlat a l'anterior episodi de la controvèrsia de lletres en cançons com Bram Sugar o com Beach, que eren molt políticament incorrectes i que avui dia, o vistes des de l'òptica d'avui dia, serien potser cancel·lades. En aquest cas és ben bé la cara oposada. Tenim una lletra que parla d'una masculinitat molt moderna, entenent molt moderna, vist des de l'òptica de 1976 o 77. En fi, entremig, la vida Stones continua sent una mena de parc d'atraccions. El 1975 comencen les gires mastodòntiques, amb ponts i plataformes i estadis amb parafernàlia extrema. Tenim també a un Mick Jagger doncs molt exagerat, molt amanerat, amb molt de maquillatge, amb molt de vestits lluents. És també una gran influència al glam rock. I, sobretot, tenim que el 1977 esclata l'anomenat cas de Toronto, que gairebé envia Keith Richards a la presó. Anem a pams. El cas Toronto de 1977 va esclatar quan en Keith Richards va ser detingut al seu hotel amb una quantitat important d'heroïna, prou important com per acusar-lo de tràfic, cosa que podia suposar fins a 7 anys de presó a Canadà. La notícia, òbviament, va sacsejar els Rolling Stones i va posar en perill el futur del grup. La situació es va suavitzar quan una fan invident japonesa va declarar el judici a favor d'en Keith Richards. Ella testifica que en Keith Richards li havia donat diners i suport quan ho necessitava. I tot plegat ho presenta com un acte de bondat que demostrava que en Keith Richards no era un traficant, sinó algú en lluita amb una addicció. I al final, el jutge va optar per una sentència alternativa. En Keith havia de fer 2 concerts benèfics a Toronto en lloc d'entrar a la presó. Aquell episodi, de tota manera, va ser un punt d'inflexió. En Keith Richards va començar finalment a desenganxar-se de l'heroïna i la banda va poder continuar endavant. I com a contraplànol, ells fan uns concerts sorpresa, uns concerts a un club, el club El Mocambo, que ens recorden que sota el mite encara hi ha una banda de bar. Són uns concerts que fan a una sala petita quan ells només feien estadis. Tot plegat queda recollit amb un doble disc en directe, Love You Live, un disc molt en sintonia amb els dobles directes que totes les bandes de rock de 70 feien i que a les cara A, B i C presenta doncs el seu show d'estadi habitual, mentre que amb una quarta cara presenta aquesta versió més de bar, més de club, aquesta versió gravada al club El Mocambo. Bé, tornant a la cançó Fool to Cry, el tema connecta amb tot plegat a la seva manera. Escolta el soroll del món, s'aparta un moment i es permet la debilitat. I és en aquesta combinació de pista de ball i sofà on s'entén el pas següent del nostre relat. El 1978, Nova York posarà a prova la seva capacitat de contestar a la dècada sense perdre la pròpia ombra. Però bé, ara sí que anem a escoltar Fool to Cry.

no podem deixar el Canadà. Ara anem amb un rumor que a mi sembla m'ha fet molta gràcia. Mireu, hi ha un vell rumor que vincula en Mick Jagger amb la Margaret Trudeau, l'esposa del primer ministre canadenc, el Pierre Trudeau, que era ministre, primer ministre del Canadà dels anys 70. La història ve d'una nit de 1977 en què la Margaret Trudeau va sortir de festa amb els Rolling Stones després d'un concert que feien a Toronto. Ella mateixa va explicar anys més tard que van estar jugant a daus, van estar fumant marihuana i parlant fins a les 5 del matí, però va negar que hi hagués res més. Diu, vaig passar la nit amb els Rolling Stones, sí, però segur que no va ser amb Mick Jagger. Keith Richards i Mick Jagger també ho han negat sempre, tot i que el tema ha tornat a aparèixer diverses vegades. De fet, fins i tot el 2024, el propi Mick Jagger va fer una broma des de l'escenari a Vancouver sobre la família Trudeau, una picada d'ullet irònica que el públic va interpretar com un recordatori d'aquell vell escàndol. La realitat és que la Margaret Trudeau, que era una dona força més jove que el seu marit, el primer ministre Pierre Trudeau, ella vivia una crisi matrimonial i la seva nit de festa amb els Stones doncs va generar un escàndol enorme al Canadà. Però més enllà de l'anècdota, no hi ha cap prova que ella i en Jagger tinguessin cap mena de relació íntima. Fins i tot el mateix Mick Jagger va dir que mai no havien estat més a prop que en un context d'artista i fan. A partir d'aquí neix un segon rumor encara més esbojarrat, que surt a la llum quan en Justin Trudeau, el fill de la Margaret i en Pierre Trudeau, arriba a ser primer ministre del Canadà el 2015. En Justin Trudeau era un polític jove, 44 anys, quan va arribar a ser primer ministre. Era un tio guapot, amb aires d'estrella mediàtica, i es comença a dir que Justin Trudeau podria ser fill de Mick Jagger o d'algun membre dels Stones. Bé, aquest rumor, que no té cap més fonament que el fet que en Justin Trudeau era un tio doncs carismàtic i que s'hi semblava no gaire al seu pare, en Pierre Trudeau, però res més. No té cap fonament i, a més, és incompatible amb les dates. En Justin Trudeau va néixer el 1971, mentre que la nit polèmica en qüestió de la seva mare amb la banda va ser 6 anys més tard, el 1977. Total, una bestiesa totalment infundada, però que em fa gràcia que tants anys més tard encara es parlés dels Rolling Stones en aquests termes de rumorologia. Tornem, però, als anys 70. El 1978 és sinònim de Manhattan. Els Stones hi aterren com qui torna a casa d'un amic que fa soroll. El punk els pica a la porta, la disco, la música disco, els crida des de la pista, i la música New Wave els ofereix una manera d'endreçar l'ansietat. I Some Girls és la resposta, un nou disc, un disc discurbà, un disc que corre i pensa alhora. La peça titular, la peça que presentarem tot seguit, Some Girls, és Mick Jagger en estat pur. Llengua esmolada, provocació calculada, una manera de retratar la ciutat que incomoda i diverteix. Una altra lletra incòmoda, sexista, racista, una cosa que seria completament cancel·lada avui dia si algú, més que a quatre boomers com nosaltres, els importés una cançó dels Rolling Stones de fa quasi 50 anys. Però és que és una cançó que parla això de certes noies, i fa una relació de noies que li havien regalat diners, noies que li havien regalat joies, noies que li havien donat fills que ell no havia demanat pas. Això era una picada d'ullet a certes reclamacions de paternitat que tenia. I després doncs es despatxa dient que les noies xineses són molt tranquil·les, que les noies negres volen fer l'amor tota la nit. És a dir, un conjunt de aspectes racistes i sexistes en aquest sentit, més enllà del context de la cançó. També al disc Some Girls ens trobem Keith Richards més centrat, després de la patacada canadenca, i a un Ronnie Wood ja completament integrat a la banda. Tots dos activen el nou estil, aquest trenat
de guitarres que no divideix rols de solista i acompanyant, sinó que busca buits on cada veu pugui respirar. En Charlie Watts, com sempre, hi posa el metrònom humà, ni massa swing ni massa recte, el punt exacte perquè la cançó corri sense córrer. En el pla temàtic, Some Girls, ara sí, tant el disc com la cançó, és un catàleg de nits llargues de personatges secundaris que entren i surten d'ironia i de desig. A la nostra línia temporal resulta també una declaració de vitalitat. Aquí els acusa, els Rolling Stones, de ser uns dinosaures. Ells responen amb cançons que mengen, que es mengen la ràdio. I alhora, preparen el terreny per la cara delicada del mateix LP, que veurem tot seguit, però en aquest moment anem a pams i deixem que Nova York parli en veu alta. Això és Some Girls.

El 1978, els Rolling Stones eren ja vistos com senyors grans. Només tenien 35 anys, però portaven 15 anys voltant, i per la nova generació, la generació punk, ells eren uns ancians que simbolitzaven allò que aquesta generació odiava. Els crítics també feia anys que deien que això ja s'acaba, que el punk se menjaria tot, i que les pistes de ball eren territori de disco, i que els Stones, amb 30 i tants, ja no pintaven res en tot plegat. I els Stones, com sempre, van reaccionar de la millor manera que saben, fent un disc, en aquest cas un disc com Some Girls. Perquè Some Girls és això, és un disc fet amb mala llet, amb certa urgència, amb ganes de demostrar, sobretot. I després hi ha un tema com Miss You, la prova definitiva que els Stones eren capaços de robar-li l'estil al disco, posar-hi de la seva part i treure'n un hit que va arrasar. Primer es van enfadar els rockers, després els de la música disco, i finalment tothom la ballava. Podríem posar molts de les cançons d'aquest Some Girls, el tema que hem sentit, podríem posar Miss You, podríem posar Faraway Eyes, hi ha moltes cançons molt interessants, però hem de retallar. I posarem un altre tema. Bé, les gires d'aquell any, les gires del 1977-78, ja anaven amb la mateixa línia de certa austeritat, de cert esperit punk rock. De fet, el US Tour del 1978 ja no tenia grans escenografies ni cap mena d'efecte especial. Ja veieu res de llengües gegants, res de plataformes hidràuliques, res de pirotècnia, ni tot allò que havia caracteritzat les anteriors gires del 70. Només ens trobem amb 5 tios tocant com si s'haguessin barallat abans de pujar a l'escenari, i potser sí que ho havien fet. I en aquest cas, Ron Wood era el millor fitxatge possible, era simpàtic, era hiperactiu i era perfecte per mantenir la festa viva. Tot plegat fa que Some Girls sigui un disc que, bé, tot i l'actitud gamberra, també amaga alguns moments més emotius i més finament treballats de la banda. I cap millor exemple que la cançó Beast of Burden. És la cançó que faria de contrapunt, i ja veieu que aquí ens agrada a l'episodi d'avui mostrar doncs les dues cares dels discos de Rolling Stones. En aquest cas, si abans hem sentit Some Girls, ara Beast of Burden, doncs després de moments de més mala bava, de més velocitat en d'altres casos, de guitarres, la banda frena i deixa caure una peça d'aquelles que entren suaus però que es queden clavades. El rotllo és més sensual que agressiu, gairebé mandrós. Les guitarres d'en Keith Richards i en Ron Wood es busquen, es repeteixen, és una mena de conversa privada entre dos amics que toquen plegats com si no haguessin fet res més a la vida. I en Mick Jagger? En Mick Jagger canta en aquesta Beast of Burden com si per un moment deixés de fer el pallasso i confessés que sota tota la imatge també hi ha un tipus que pateix, que s'esgota, que demana una mica de descans. Beast of Burden és aleshores la cara tendra dels Stones en 1978, l'altra meitat de la història.

I acabarem amb el darrer disc d'aquest vespre. El seu propi títol ja ho diu, Emotional Rescue. Els Stones s'ofereixen com a rescat emocional en ple canvi de dècada i ho fan abraçant sense vergonya el llenguatge de la pista de ball. Per tancar aquest viatge de 1973 a 1980, proposem endinsar-nos, doncs, això, amb el darrer LP dels Stones a la dècada dels 70, tot i que va sortir publicat el 1980, però. El 1979 també era un any on l'epicentre dels Stones era a Nova York, això ja ho hem dit abans, la qual cosa tenia sentit. A Nova York de 1979 teníem punk, teníem disco, teníem el hip-hop naixent, teníem la ciutat de Taxi Driver i la ciutat de Cowboy de mitjanit. Al centre de tot plegat ens trobem a Mick Jagger, que en aquella època s'havia convertit en una figura gairebé irreconeixible. És curiós veure fotos seves amb barba molt espessa, americana i corbata, i uns aires a mig camí entre un executiu i un membre dels vigis, que tot plegat no lligava gaire amb el Mick Jagger rocker que havíem estat veient els darrers anys. Ell estava instal·lat al seu àtic davant de Central Park. Vivia una mena d'exili daurat i inquiet mentre supervisava les sessions d'un dels discos més estranys i irregulars de la banda, aquest Emotional Rescue que mencionàvem. En aquella etapa, en Mick Jagger estava obsessionat amb recuperar el control. Les discussions constants amb Keith Richards, un contracte de distribució amb EMI que no li acabava de fer el pes, i la sensació que els Stones eren una banda exitosa, però amb peus de fang. Poc després, però, trobaria una sortida, la seva marxa a la CBS i també la preparació del que seria el seu primer àlbum en solitari. Però aquesta és una altra història i ha de ser explicada en una altra ocasió. A nivell personal, l'ambient tampoc era gaire més tranquil. En Mick Jagger ja s'havia separat de la Bianca Pérez de Macías, la que havia estat la seva primera esposa. Quan finalment tots es van divorciar oficialment el 1980, la Bianca, sempre punyent, va deixar anar que el seu matrimoni havia acabat el mateix dia del casament. I mentre tot això passava, en Mick ja compartia la seva vida amb la Jerry Hall, amb qui havia iniciat una relació un any abans del divorci amb la Bianca Pérez. Musicalment, en Keith Richards també buscava camins nous. A finals de 1978 havia publicat el seu primer senzill en solitari, que incorporava a la cara A una versió furiosa i divertida de Run, Rudolph, Run, de Chuck Berry, aquell tema nadalenc, aquell rock and roll nadalenc que hem posat en diverses ocasions a l'especials de Nadal del Bartiki. I la cara B tenia una versió de The Harder They Come, de Jimmy Cliff, mostrant la seva passió pel reggae. I alhora, plegat amb en Ronnie Wood, havia creat el grup els New Barbarians, que era una banda que havia creat per ajudar a complir la seva condemna al Canadà, allò del cas Toronto, pertinença de drogues. Aquell 1979, els New Barbarians van fer dos concerts al Canadà, els que tenia per mandat judicial, i ja de pas va fer 18 més de concerts pels Estats Units, i fins i tot van arribar a talonejar els Led Zeppelin al famós festival de Nebworth. Aquella aventura, mig banda real, mig excusa legal, va donar a Keith Richards i en Ron Wood una llibertat que no sempre tenien dins els Stones. Mentrestant, la banda gran, revitalitzada per l'èxit de Some Girls, el seu disc al 78, doncs vivia un moment, jo diria que de força inspiració. Sí que és veritat que jo diria que potser no van triar els millors temes per Emotional Rescue. Però és que en Jagger i Richards van compondre desenes de cançons, algunes de les quals, ja us dic, acabarien el disc següent, el Tattoo You, que sortiria el 1981. Per Emotional Rescue en van triar 10 i bé, insisteixo, potser la tria no va ser la més encertada possible. El disc, aquest Emotional Rescue, es va construir sovint només amb el nucli dur, en Jagger, en Richards, en Ron Wood, en Charlie Watts i en Bill Wyman. I només en uns pocs temes s'hi van sumar els músics d'acompanyament als sospitosos habituals, en Nicky Hopkins, Ian Stewart, en Bobby Keys i l'harmonicista Sugar Blue.
De tot plegat, va sortir el single Emotional Rescue, un altre tema amb aires molt negres, és una cançó molt funky, molt disco, amb Mick Jagger explorant el cantant en falset. El funk, el disco i un humor gairebé autoparòdic. Era una peça estranya i enganxifosa. En Mick va reconèixer haver-se inspirat directament en un Prince que tot just començava, i la cançó sona així de bé.

I ara acabarem el nostre viatge d'aquest vespre amb el tema She's So Cold. I com hem vist anteriorment, bé, si Emotional Rescue, el del single, treballava al costat sinuós de la pista de ball, aquesta cançó encarna el nervi angulós de l'època, un riff tallant, a bateria matxacón al davant, un baix que no descansa i una veu sense manierismes. És aquí on la convivència amb el punk i la new wave es fa més evident. Els Stones no intenten copiar res, però adopten l'urgència i la concisió com a virtuts. En un disc com Emotional Rescue, una cançó com She's So Cold funciona com a contrapunt ideal pel single titular. Si el falset i el baix punxegut eren sensualitat nocturna, reflectida en la cançó Emotional Rescue, amb She's So Cold, aquest tema és llum blanca de matí després d'una nit massa llarga. L'arquitectura de She's So Cold és simple i per això mateix és eficaç. L'estrofa directa, la tornada enganxifosa i el trasllat de guitarres que eviten el solo lluïdor per posar-se al servei de la cançó. Com a epíleg de la nostra història, el tema resumeix la lliçó del període on som, període del 1973 fins al 1980. Els Rolling Stones, en aquest període, aprenen a conviure amb la pròpia llegenda. Ells saben mirar enrere quan cal, amb cançons com Time Waits for No One, que seria com una mena de postal de comiat. També saben arriscar quan ho demana el cos, amb cançons com Hot Stuff o Emotional Rescue. I també saben trobar el punt just d'ironia o de tendresa quan volen dir una veritat incòmoda amb temes com Beast of Burden o Some Girls. Arribats aquí, la serenitat del mite no és calma, sinó més aviat és una manera d'escollir les batalles, de decidir quan cal córrer i quan cal mirar com s'escapa la pilota. I ara sí, fem entrar el nostre darrer minut musical. Abans no baixem la persiana del Bartiki amb un dels temes més energètics del darrer disc del 70 dels Rolling Stones. Això és She's So Cold.

0: I ara sí que ens anem, tancant la dècada dels 70 pels Rolling Stones. Hem parlat aquest vespre de 5 discos que avui sí m'hi atreveixo a ordenar de millor a pitjor, amb una primera posició, una composició que corona la llista, el disc Some Girls, on trobem uns Stones variats i inspirats. Seguit en segona posició per Goat's Head Soup, un disc que potser sembla un recull de cares B d'Exile on Main Street i de Sticky Fingers. Tenim una tercera posició per Black and Blue, quasi empatat amb It's Only Rock and Roll, que té 3 cançons fantàstiques, però que la resta diria que és més fluixet. I com a darrera posició diria Emotional Rescue. Això perquè digueu que no em mullo. I la setmana que ve, doncs la setmana que ve acabarem el nostre viatge per la carrera dels Rolling Stones.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bertiqui. Ja sabeu, @Bertiqui, RMTNX o a Instagram. I ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bertiqui. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La història d'altres cultures és inexistent fins que esclata en confrontació amb els Estats Units. Edward Said.

0: Molt bona tarda, estimadíssims oients. Després d'una gran espera durant un estiu molt calorós i xafogós, torna el millor programa en antena al 96.3, perquè això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Quina il·lusió em fa tornar enguany. Què tal, noies? Com esteu?
1: Molt bé, Asier.
2: Emocionada.
1: Sí, per fi tornem aquí.
0: Quines ganes.
1: Tenia moltes ganes, sí.
2: Vinga, nois, doncs... Evidentment, els nostres oients, siguin casuals, efímers o addictes a un programa més aviat raret, es preguntaran què hem fet durant l'estiu amb les nostres merescudes vacances de presentadors.
1: Vale, ara ho pesco. A veure, què heu fet aquest estiu? Jo mateixa he anat a la discoteca i m'he agafat una borratxera com Déu mana.
2: Baf, això no és res. Vaig robar el cotxe als meus pares i... vaig anar fins a Barcelona en direcció contrària.
0: A veure, noies, em sembla fantàstic que vulgueu impressionar els oients, però el cas és que no és un programa de dir bestieses. Per això tenim els germans Bum Bum.
1: A veure, Sir, què dimonis són aquests pavos germans que ens ha colat el Pere aquí, que no els coneix ni sa mare?
3: No som germans.
4: Però com si fóssim?
3: Atents a la nostra secció, ve aviat.
4: Bum Bum!
2: Bueno, doncs em sembla que ens hem perdut una mica, tant dir ximpleries. Per on anàvem?
1: Ja. Estava a punt d'explicar-vos tots els embolics que he tingut aquest estiu. El primer va ser quan...
0: Espera, Joana. Quina mena d'embolics?
1: A veure, quina pregunta aquesta, Sir? Doncs el que tenen molta llengua i molts llavis, ja m'enteneu, no?
0: No sabia que anessis a classes de català.
1: Que no, tio, que estàs embabat. O com es digui, que amb el language tool no hi ha qui s'entengui. En fi, no parlem d'això. Resulta que ja ens estem fent grans. I és clar, és que l'edat del pavó fa 18 anys aquesta temporada.

0: No, no, no, nois. Però... I ara a qui votarà l'edat del pavo?
1: Doncs a qui el Pere vulgui.
2: I el conductor de l'edat de pavo, qui serà?
0: Doncs, home, el tècnic, no, suposo.
1: A veure, noies. Ens diuen els nostres contactes que el millor conductor és el Genís.
2: Jo pensava que era el Nahuel.
1: A veure, qui t'ha dit això? A mi és el Néstor.
0: Pareu. Ja estic farta de tots els problemes que té això de la majoria d'edat, eh? No hem començat encara i ja m'estic posant molt nerviosa. Crec que millor passem a les seccions.

0: Molt nerviós, es vesteix ràpidament i se'n va esmorzar.
1: Primera pregunta, què esmorza? Un got de llet amb Nesquik o xurros amb xocolata?
0: Xurros amb xocolata,
2: per
0: home.
2: Per començar bé, xurros, sí.
3: Clar, per començar bé el nou curs.
0: Quan el Palo s'escalfa la xocolata al microones, tampoc sabia una que s'hi havia deixat la cullera.
3: Mare meva.
2: Bueno.
1: De cop i volta el microones comença a fer espurnes i li explota la cara, embrutant-lo tot.
0: Ràpid en el Pablo va a l'armari i agafa el primer que troba.
1: Però tot i així no pot evitar l'imbatible.
0: I arriba tard a la seva primera classe.
1: Quan entra el professor li pregunta per què ha arribat tard.
0: Què fas? A. Expliques el que t'ha passat. B. Menteixes el professor dient-li que has ajudat una persona al carrer.
3: La 2. Que menteixes.
2: Sí, jo
3: així
2: mentiria.
3: Així es fa més divertit, va.
4: Sí, va.
0: El professor al principi s'ho creu, però a tu se t'escapa un uf, menys mal. I el professor et sent i et castiga tota l'hora, no mentiré al professor. Copiant-ho.
2: Jolín, Pablo.
3: Ai, Pablo.
5: De dolent, perquè feu això.
1: A la segona classe, en Pablo es comporta correctament.
0: Però a l'hora del pati no sap què fer. Si jugar a futbol ho ha fet i amagar.
1: A què juguem? A futbol?
2: A futbol.
1: Fet amagar.
2: Futbol, futbol. Vinga, futbol. Que si podem cagar-la, la cagarem més.
0: Quan al Palo li arriba la pilota, comença a córrer, s'entremanca amb els cordons i accidentalment li baixa els pantalons al director.
1: Tot el pati fa silenci de cop. Tothom es queda mirant la cara de terror del Pablo.
0: Quan el director trenca el silenci i li crida la cara.
1: Però què fas? Quedes expulsat del centre immediatament.
0: Què us ha semblat aquesta primera història, presentadors?
2: Està bé,
3: molt
2: està
3: bé.
2: Bé.
3: Molt dinàmic, molt bé, molt bé.
2: Té mèrit.
3: Sí, sí.
0: Bé, doncs fins aquí la nostra secció i ens retrobem la setmana que ve.
1: Adeu.

0: jobs are taken.
1: Sí, sí.
2: Hola, som el Nahuel i el Pablo. I avui us portem una nova secció que es diu...
1: El racó... Ah, no. No, no. El germà Bum Bum. Una secció nova perquè la veritat... Ja ens estaven quedant sense idees.
2: Sí, i a sobre el ChatGPT ens deia que ja no sabia res més.
1: Pablo!
3: Shhh! Ho heu confessat, però va, va, comenceu o no?
2: Sí, sí, comencem. Tot passa el 8 de març de 2014. El vol MH370 de Malaysia Airlines surt de Kuala Lumpur a les 12:41 de la nit.
3: Mare meva, després de tot el dia treballant, vols amunt i avall, aquest era ja l'últim vol del dia.
4: Uf, ja no podria més.
5: L'avió havia d'anar cap a Pequín, a la Xina. Però cap a la 1:19 de la matinada, quan sortia de l'espai aeri de Malàsia per entrar al de la Xina, alguna cosa va passar.
2: Exacte. El transponedor, que és el sistema que envia la ubicació de l'avió als satèl·lits i a la torre de control, es va apagar.
5: I a partir d'aquí, entre l'1:30 i les 2:45, alguns radars militars van detectar l'avió desviant-se cap l'oest, just al costat contrari d'on havia d'anar.
2: Després, a les 2:40, entre les 2:40 i les 8 del matí, els satèl·lits d'Inmarsat van captar senyals. Això va ser possible gràcies al sistema SATCOM, que envia senyals encara que l'avió estigui apagat.
5: El pilot havia apagat tots els sistemes, però l'avió es va començar a sobreescalfar i l'haver d'encendre de nou. I quan es va encendre els sistemes de comunicació, va enviar senyals per connectar-se als satèl·lits.
2: Gràcies a aquests senyals es van poder saber més o menys on estava l'avió.
5: Fins que cap a les 8:30 del matí es va quedar sense combustible i va caure al mar.
2: Encara avui es continua buscant, però a les costes de l'oceà Índic ja s'ha trobat algunes restes de l'aparell.
4: Miedito, no? Jo crec que s'ha colat el triangle de les Bermudes.
3: A veure, Joana, perdona, però saps on està l'oceà Índic? L'oceà Índic està
4: tota l'Índia.
3: El triangle de les Bermudes està a l'oceà Atlàntic.
4: Però potser és un altre. Que si no ho has pensat...
3: Jo crec que era un kraken volador.
6: Sí. Deixa-la, Sir, que la teva teoria té per on agafar-la, eh?
4: A que sí? Bueno, jo crec que això no sé on està el triangle de les Bermudes. Però bueno, que això, que potser està de transport, no ho has pensat, Sir?
3: Sí, un forat de cuc, també.
4: Clar.

0: Bueno, Pablo, segueix.
1: Bueno, sí, sí. Doncs, perquè a mi m'apassionen els avions. Ja en sabia força coses. I a més, he vist un vídeo d'un youtuber que m'encanta, el Sergio Hidalgo, que ho explica superbé.
2: Doncs mira, m'apunto el nom, perquè pinta molt interessant.
3: El vol MH370 ens recorda que, tot i els grans avenços, la tecnologia no ho controla tot. La seguretat i la veritat són reptes constants. I darrere cada vol hi ha vides humanes.
1: I doncs fins aquí, aquí el programa d'avui.
2: Bueno, la secció.
1: Bueno, sí. Fins aquí els germans pum pum.
2: Sí. Molt bé, molt bé.
3: Esperem que s'hagi agradat en aquesta nova secció. Ens retrobem la setmana que ve.
1: Adéu! Adéu!

0: Hola a tots i totes, som el Nico i l'Aitor i sigueu benvinguts a Esports Inusuals.
1: A veure, què vol dir inusual per vosaltres?
0: Que no són esports molt comuns.
1: Bona pregunta, bona resposta totalment.
0: Avui descobrirem un esport que segurament no coneixeu, el pickleball.
2: Us avancem que és estrany, divertit i enganxós.
3: Bé, bé, no, crec que no el coneixo, però perquè jo no som molt d'esport. Però...
1: serà bastant estrany.
0: Doncs anem al gra. El pickleball va néixer el 1965, de la mà del Joel Pitchard. És una barreja entre el ping-pong i el tennis. La raqueta és petita, com la de ping-pong, però la pista i les normes recorden el tennis.
1: Mai ho hauria dit.
2: Tot va començar a Bainbridge, Washington. Uns amics tornaven de jugar a golf i les seves famílies estaven avorrides.
0: Van improvisar una pilota de wiffle, una xarxa de bàdminton més baixa i pales de fusta d'un cobert.
2: Va ser el primer kit de pickleball de la història.
0: Als anys 70 es va expandir pel nord-oest del EUA i després cap a llocs més càlids, Arizona, Florida, Hawaii...
2: Avui hi ha campionats nacionals a Palm Springs i a l'US Open a Naples, Florida. També el 2019 hi havia més de 3,3 milions de jugadors actius.
3: Bueno, llavors tampoc és un esport tan desconegut, però...
2: Sobre el nom, hi ha dues versions. Uns diuen que és pel gos de la família, en Pickle. Però la dona d'en Pitchard afirma que ve de Picklebot, que és un terme de rem, vaixell d'encurtits. Curiós, oi?
0: Aquest esport triomfa per ser fàcil d'aprendre i suau físicament, ideal per gent gran, però també divertit pels joves.
2: Es juga individual o per parelles. El servei és sempre en diagonal i per sota del maluc. Important, la zona de cuina a prop de la xarxa on no es poden fer volees.
0: I el marcador és senzill, només l'equip que sabeix pot puntuar i els partits es juguen a 11, amb diferència de 2 punts. Dada curiosa, el 2023 el 46% dels americans jugaven al pickleball i el 61% a videojocs.
1: Increïble!
2: Però no tot són flors. I aquí diu que és un esport mort. Res més lluny de la realitat. Tenistes professionals com Djokovic o Sharapova ja estan intervenint.
0: I a Espanya també estan construint pistes de nivell mundial. Així que sí, el pickleball està més buit que mai. Què us ha semblat d'aquesta secció?
1: Bueno, interessant.
3: Escolta, està bé, no? Esports nous. Sí, però li he de donar una mica més de canya.
1: Exacte.
3: Aquestes veus.
1: És un esport emocionant, doncs parleu-ne com si us emocionés, clar.
3: Però sí, si li fiqueu ganes, pot funcionar. Sí,
2: jo m'ho he passat genial parlant-ne.
3: Això no es pot dir en antena, Nico, per favor.
0: Ho sento.
2: Jo m'ho he passat genial parlant-ne.
3: La risa.
1: Bueno, seguim.
0: Doncs gràcies per escoltar-nos. Si en voleu més, ens trobem divendres que ve. Fins aviat.
1: Adéu.

0: tothom, som la Sara i l'Helena i us donem la benvinguda a la nostra nova secció. A què juguem?
1: Aquí us explicarem jocs senzills i divertits per passar l'estona, ja sigui quan teniu un viatge llarg o quan esteu amb amics o quan simplement no sabeu què fer.
2: Doncs sembla divertit.
0: Després d'explicar-vos el joc, el posarem en pràctica i comentarem si realment és tan entretingut com sembla.
1: El joc d'avui s'anomena Fada Entremaliada.
3: Quin nom és curiós i com funciona?
1: Doncs és molt fàcil. Una persona diu una paraula i el següent ha de dir-ne una altra que comenci per l'última síl·laba de la paraula anterior. Mm.
0: Per exemple, si jo dic pilota, el següent podria dir taula. I així, successivament, el joc continua fins que algú es queda en blanc o repeteixi una paraula.
3: I què passa si algú s'equivoca?
1: Doncs s'elimina. Fins que només quedi un guanyador. Tot i que, si voleu, també podem posar penyores divertides en lloc d'eliminar.
2: Doncs això encara fa més gràcies.
3: Què voleu jugar? Home, doncs clar que sí, vinga, va, som-hi.
0: Qui vol començar?
3: Espera, és que ja m'he oblidat de com es juga.
2: Va, començo. Va, com fem? En ordre de sentit de les agulles?
0: Sí, vale.
2: Va, ortodoxa.
0: Ala!
1: Però.
0: Doxa, va. Qui va?
2: Xe.
0: Ah, vale.
3: Jo què sé, tio.
4: Xenofòbia.
0: Va. Xenofòbia.
3: Pues xenofòbia, ara.
2: Xenofòbia. En via.
0: Via.
3: Ole.
0: Via. Hòstia.
3: És una mica complicat, m'agrada més jugar amb la última lletra.
0: Sí.
3: No, amb l'última síl·laba.
0: Sí. Ho fem amb l'última lletra,
2: sí. Vinga.
3: Té una altra cop, Asier, comença tu.
2: Hola.
0: Sí, ara posa una senzilla, eh?
3: Aranya.
1: Arbre.
0: Escola.
3: Animal.
2: Bueno, ronda superada.
0: Què us ha semblat el joc?
1: El recomanaríeu per jugar amb amics a l'escola?
3: Sí, però és una mica
2: avorrit. Sí. Jo he jugat això a l'autobús, però...
5: Això que va dir, és el típic que vas d'excursió, de colònies, sí, de campament, el que sigui, però... i el jugues a l'autocar com 10 minuts i dius, va, quina merda, estic cansada.
2: Sí. El que mola és agafar un tema. Clar, sí. Si dius, per exemple, jugadors de futbol.
0: Va.
2: I ara...
3: Però jo d'això no sé, veus, aquí... Ja.
2: No, clar, però ara gent... un tema que conec jo, què sé, coses sèries de música, i fas de coses de música.
5: Així estaria millor.
0: Així
5: sí,
0: molaria més, la veritat.
2: Ah, provem una. Va. De la ràdio.
0: Va, la ràdio, però va. Gent de la ràdio o coses,
2: no,
0: de la ràdio?
2: No, home, coses de ràdio.
0: Vale.
2: Va, micròfon. Ena.
3: Narrador.
5: Uf, molt bona.
1: Radiofònic.
2: Uf.
5: Molt bona.
0: Em sé... cadira.
3: Em va a... què sé?
2: Estudi.
5: Doncs no, així és. Aire, molt important, que fa molta calor aquí dins.
3: Sisplau, sí. Perquè fa una calor, m'estic morint.
0: Sí.
2: Bueno, ens ha quedat clara com funciona la dinàmica.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Doncs fins aquí la secció d'avui de...
2: No?
0: No?
2: No, juguem una altra vegada, ostres.
0: Sí,
3: A veure.
5: Un silenci.
3: Ens diuen coses, ens estan comunicant coses al nostre director.
5: Pel pinganillo, pel pinganillo.
2: Vale, doncs expliqueu-nos alguna cosa de l'estiu, jo què sé, inspiració per fer aquesta secció.
3: Per què, doncs, per què heu fet aquesta secció?
0: Mira, és que jo vaig anar a Irlanda a l'estiu i per els viatges de cotxe i tal que ens fotíem, ma mare va comprar un joc amb cartes que et diuen jocs varios i vaig pensar, buah, això molaria molt de fer-ho amb ràdio o algú perquè la gent que s'avorreix al cotxe pues tingui jocs o maneres de no avorrir-se sense estar amb el mòbil tota l'estona.
3: Molt bé.
2: Va, em sembla bona.
3: I tu, Sara, què has fet aquest estiu?
1: Res.
3: Ah, molt bé. Bueno, però has
2: descansat. Descansar és important.
1: Sí, bueno, ja està amb el mòbil.
3: Ja està amb el mòbil. Vale, i com veieu aquest curs, aquest inici de curs, tercer d'ESO?
5: Malament.
3: Malament,
5: sí,
3: perquè...
5: Sí.
1: perquè...
0: Mira, no ho sé, però...
1: Perquè ens han dit que és molt difícil i tot això.
2: Sí, sí. Sempre diuen que és molt difícil.
5: Ja. No, en sèrio, per mi va ser el més difícil, eh? Sí. Va ser molt més fàcil.
3: A mi em van dir que, que era molt difícil i és el millor curs que he tingut en tota l'ESO.
2: Tercer.
0: Doncs pues, ojalà em vagi igual que tu, Joana.
3: Tu pensa sí. en positiu, s'ha de pensar en positiu.
0: Però necessito la mitja.
2: Tercer està bé. Sí. Sí. No, no és... a veure, és més complicat que segon, que primer, clar, però... Home, no et posaran molts deures, els exàmens estudiar, aniràs i pim-pam. Sí. No...
0: El JL ja ha començat a contradir-te, eh?
2: No, ja, nosaltres també, clar, però...
3: Nosaltres tenim un examen dijous.
2: Però...
0: Nosaltres el dijous també.
2: Però que no passa res, és un examen, sí, però estudies i ja està.
3: Repassar molt.
2: Clar.
3: Sí. Portar els deures a dia, tenir l'agenda al dia.
0: És que jo estic molt estressada perquè hi ha moltes setmanes que no hi seré els divendres, per tant...
2: Ah, no?
0: No, perquè ma germana està estudiant fora i hi ha molts divendres que no hi seré.
3: Oh. Bueno, i a veure, una pregunta sobre el tema. Vosaltres a què jugueu al cotxe, a part d'això? El veo-veo, diu el Genís.
0: El veo-veo.
3: Sí. Bueno, aquest joc crec que el sabem tots, no?
0: Hi ha altres jocs
2: que... Juguem al veo-veo.
0: Va. Comença tu, Asier.
2: A veure. Veig...
0: Què veus?
2: Una coseta vermella.
3: La paret! Vale, el micro.
2: No.
0: La paret.
3: El rellotge.
2: No.
5: Tots l'estudis vermell. Allò
0: de... Sí.
2: No. No.
0: El botó.
2: Correcte.
3: Bueno, sí.
0: Bueno,
3: aquest joc...
4: Per... Una cosa molt rara.
2: Yeah. Exacte. Escolto.
3: Va. Escolto.
2: Genís, fes un soroll i l'hem d'endevinar, va.
3: Va, sí.
0: Un soroll.
1: Ai.
2: Un porquet.
0: Exacte, el porquet.
5: Ai, tu va molt a faltar aquests porquets.
2: Sí, un porquet asfixiat.
0: No, no.
2: Ostres.
5: Poder deixar mirar els porquets, que si no deixarem sí, sorts als pobres oients.
0: Sí, ja no els podrem utilitzar.
3: Però no, mira, jo quan era petita, al cotxe jugava quan plovia a fer carreres amb les botes.
1: La bota, sí.
3: Això ho feia molta gent.
1: A la finestra.
3: Amb les gotes, que queien per la finestra, vale? Llavors tu agafaves dos, per exemple, de vinga... Quin arriba abans? I feies com una carrera, saps?
6: Jo feia amb el meu germà, jo agafava una i una altra i dic, vamos, va, tu pots. I tot el rato.
3: Sí, jo feia això.
0: Jo no he jugat mai aquest.
3: No?
1: No pues que rara ets.
6: Li donava cops al vidre perquè m'ho deixava.
3: també jugava amb les matrícules dels cotxes a fer noms.
5: Molt bona.
0: La Ruth diu que jugava un de cotxes, però no m'he enterat bé.
3: Explica, Ruth.
7: Era de que cadascú havia d'escollir un color de cotxe, però no podia ser ni blanc ni negre. I havies de comptar quants cotxes passaven d'aquest color.
0: Ah, vale. Sí. Jo recordo, aquest sí que el recordo.
2: Jo tinc un altre. A veure, si vas anar al cotxe, ok, i aleshores... Tu comptes com a referència el teu cotxe, aleshores, en funció dels que avancis i els que t'avancin a tu, aleshores has d'aconseguir el màxim número d'avançaments. I tu no condueixes, però has d'intentar que no et passin i tal, i tu has dit, va.
3: Sí, jo això, mira, ho feia amb els meus germans, i quan passa... amb els meus germans, en plural, molt bé, tinc un només. Que tipo, ho fèiem com que conduixis el cotxe, i és com...
0: Sí.
3: Com si fos una carrera amb els altres cotxes.
6: Quan m'enfadava.
3: Sí.
6: Aperta.
0: Jo recordo me mare o me germana i tal, cada vegada que ens passa un cotxe, el mira així, no sé què, i cada vegada que ens pensem estar com xulejant-se el cotxe.
3: Vale, espera, us vaig a ficar a prova. Us diré una matrícula, unes lletres, i us heu d'inventar un nom, vale?
1: Va.
3: Vale, la primera.
2: Però com que si fossin unes... les sigles.
3: Vale, la J, la A i la L.
0: Júlia.
3: No, però a veure...
1: No,
3: per exemple, jo què sé, José María, Aznar...
2: López.
1: Jope!
0: Se't dona molt bé, Joana. Es veu que ets una veterana, jo, d'aquest
2: lloc. Joves asfixiats pel licor.
3: Vale, una altra lletra, vale. La H, la K i la M.
2: Ostres.
3: Hakimi.
5: No, el meu és molt dolent, és hola kiwi de mierda.
3: Vale. No sé, no, ya no sé más. Mira, acá estás. A, E y la Q.
2: Pero si no, ya vocal. Bueno.
3: Es igual.
6: Adrià.
3: Diga, Salait.
4: Arnau Egea Quirós.
2: ¿Eh?
3: Ah, muy bien.
4: Arnau Egea Quirós.
2: Vale.
5: Aquesta persona existeix. O és que sembla,
3: és que són noms molt
5: rondos.
3: I jo també intentava a trobar el meu nom, saps?
5: Sí, sí, la meva,
2: ara estic queixant-me.
3: Sí, mira, en aquest segon que hem fet, jo estic a prop, eh?
2: Bueno, a veure, ha estat molt divertit aquests jocs, ens ho hem passat pipa, segur que tindran molta inspiració els nostres oients quan viatgin en cotxe.
3: Es recordaran de nosaltres.
2: Exacte, sí, però...
5: Ara us deixem amb les notícies.
2: Bé.
8: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh, oh.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarto.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Molt bé. Doncs ja hi tornem a ser aquí. I ara tornem a mitja part, però amb un joc molt entretingut. Mm-hmm. El que es pot jugar aquí als nostres seccionistes, però també als oients des de casa.
1: Vale. Nosaltres posarem una música a l'atzar de les seccions de l'any passat i veurem qui sap com es diu i a quina secció pertany.
2: Oh. Seccionistes, no digueu la cançó si és la vostra.
0: Vinga,
2: i toqueu el... Bueno, digueu...
1: Bueno, o feu oink, oink, vale?
2: Vale, sí,
1: feu...
2: oink, oink, amb la boca també val. Bueno, comencem, no? Sí,
1: vinga, la primera, va.
0: Comencem.
3: C'est quoi ton nom?
1: Merda!
4: Ah, biografies. Sí, no?
2: Sí, la de Genesis.
4: La de famosos.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Vale, molt bé.
2: Correcte, molt bé, Genís, un punt.
5: Si toca, toca, si toca, toca, el passat de tan malí. Si toca, toca, si toca, toca, caca i el diluvi, caca i el diluvi.
4: Vale, però... Rebote.
2: Genís?
4: Rebote. La de la Ruth i la Milena.
2: Oh!
6: Oye, que había hecho yo oink, ¿eh? No habéis pasado el rebote, ¿eh?
2: A la próxima, Genís, un petat.
1: Vinga, va. La següent.
4: Pero que tuya, Pablo.
6: No, esa era la del Pablo. Era la del Pablo.
2: La beba. Bonita broma. Que no va, no va.
6: Bonita broma.
2: Va, la següent.
1: Tercera, va, va, va.

0: Sara i l'Helena.
1: No.
2: Ja l'has dit. No.
0: Pues és la Júlia.
2: Vinga, Nahuel.
3: La Júlia i la misteriosa, l'altra.
2: No. Vale, però com es diu la secció?
1: No, que no és aquesta, que no, no és aquesta.
2: No, no, és, no, és, no és la meva.
1: No és.
4: Ostres, quina és aquesta? No
1: una altra cosa, secció. Va, vinga, que digui la Laig ara.
5: Ja estava consellera.
1: Molt bé.
2: Vinga.
1: Hi ha més. Seguim amb una altra, Dios. No?
2: Seguim. Posa una compàs i perdre l'alert.
5: Vinga, la compàs per entrar. Del Néstor i el
2: Genís. Molt bé. A continuació, aquesta segur que us sona.
6: Ja ho sabíem, ja ho sap tothom. Ara estic tot el dia aquí pendent del pont. El
0: sol és dolent amb les cançons.
2: Júlia, la saps?
4: No.
1: Va, Genís, un triple.
7: A triple, la de la Sier i la Joana de...
2: Què? Què? No, no, no. No.
8: Ruth. La de la Lights.
1: Sí.
2: Bé, bé.
1: Bueno, i la darrera. Sempre molen.

0: recordava jo.
1: Vale, qui ha guanyat?
2: Crec que era l'única que em sabia.
0: La Laia ha encertat dos i el Genís també.
3: Empat.
1: Sí. Bueno, pues haurem de comprar un Kinder Bueno pels dos.
3: Bueno, nois, hem pogut veure que la memòria potser no és la nostra, eh? Així que no tenim més remei que millor donar pas a les seccions.
1: Molt bé.

0: Hola, què tal esteu? Nosaltres bé, com sempre. Bé, jo tinc les mans plenes d'ampolles de tant escriure i crec que de tanta info em petarà el cap.
1: Jo igual, eh? Estic a punt d'arrencar-me els cabells un a un, encara que amb els exàmens ja se'm cauran tots de cop, així que puc esperar.
2: Sabeu què? Ahir vaig tenir un somni molt estrany.
1: A veure, què has somiat?
2: Doncs que estàvem fent el programa i érem quatre en comptes de dues.
1: I qui era la quarta persona?
0: Doncs jo!
2: Ui, i què hi fas tu aquí?
3: Aquesta temporada m'he colat a la secció, així que prepareu-vos.
0: Bé, després de presentar a la nova integrant, crec que ja toca començar amb el programa.
4: I et veig davant meu amb aquest verd de ballonet.
5: I ara no... Espera, i abans que comenceu, hi ha noves veus aquí. Us heu de presentar, a veure, com us dieu? Per als nostres oients.
6: Hola, jo em dic Txell.
7: I jo, Orihana. Orihana. Orellana, com vulguis.
5: Hi ha moltes opcions.
0: Sí, no?
3: Avui estan substituint a la Milena.
5: Molt bé. Doncs vinga, ja podeu seguir.
1: Doncs avui parlarem d'Elizabeth Báthory, la comtessa sanguinària. Va néixer el 7 d'agost de 1560 i era una aristòcrata hongresa d'una de les famílies més poderoses d'Hongria.
2: De joveneta era molt rica i va rebre la millor educació clàssica. Tot i això, la pobra tenia una salut dèbil i s'embolicava fàcilment amb malalties.
3: A més, patia epilèpsia i el fet de que els seus pares fossin cosins germans segur que no l'ajudava gaire. Convulsions violentes, moltes.
0: Com passa amb molts assassins, va créixer veient violència. El seu pare pegava les criades i servents, però ella, en comptes de fugir, semblava que li encantava tot aquell caos.
1: Cap als 10 anys es va comprometre amb Ferenc Nadasdi, que tenia 15 anys, i es van casar quan ella tenia 14.
3: I, com era costum, es va mudar al castell del marit, on va aprendre a gestionar terres i fer-se càrrec de tot.
2: I el dia del casament, Ferenc li va regalar el castell de Cheste, el lloc on més endavant faria de les seves.
8: Estem mirant fotos seves i...
5: A veure,
8: no sé...
5: Té cara de psicòpata.
8: Mica violenta, eh?
5: No, però mira la mirada, mira els ulls.
8: Sí.
5: Allò, aquells ulls...
8: Ho té uns ulls violents i sanguinaris sí. Pels oients.
5: Li surten sac dels ulls.
1: Oh. Home, és que el que ha fet...
5: Ui, ui, vinga, va.
8: Què ha fet?
5: Vull saber-ho, vull saber-ho.
1: Ara us expliquem. Bé, noies, si parlem només de la infància de l'Elisabet, no acabarem mai. Anem al que interessa.
3: Tens raó, avancem.
0: Ens situem a Setge, l'any 1601. Allà va arribar una tal... Anna d'Arbúlia, de qui corrien rumors de que era bruixa.
3: I no només allò, Elisabet també va tenir males influències. Anna la citava a matar gent i el marit li ensenyava trucs de tortura.
1: O sigui, imagineu-vos, us arriba un rumor de bruixa que us anima a matar. Què faríeu vosaltres?
8: Bueno, no la mataria, però si estigués trastornat mentalment, sí.
5: Home, és que també, és que si estàs trastornat mental, és el que diu la Sierra, o sigui, et poden manipular més fàcilment.
0: Sí.
5: Una. I el marit també estava per allà... trucos de tortura. Que dient.
8: Que divertit.
5: Quina seria la conversació del sopar a la nit?
9: Uy, cariño, hoy he aprendido una nueva tortura. ¿Qué te parece si la probamos?
3: Elisabet era famosa per segrestar nenes camperoles i convertir-les en criades del castell.
1: Cada vegada desapareixien més nenes, però clar, a l'època dels camperols no se'ls considerava gaire.
2: Cap al 1601, el marit va morir i Elisabet es va tornar encara més sàdica.
1: Així que començava a treure nenes només per torturar-les i matar-les, i la manera en què ho feia era brutal.
0: Exacte. Quan es cansava, les tirava pels murs del castell. Sí, sembla de pel·lícula de terror.
3: I encara corrien rumors de que es banyava amb la sang de les víctimes per mantenir-se jove. I potser alguna vegada va fer canibalisme, però no està confirmat.
1: Finalment, els pares de les nenes van avisar el rei Matías II, que va enviar a investigar Georgi Zurzo, amic del marit.
8: Acaba, l'inspector arriba al palau de la vampiresa.
5: O sigui, ara fem tot això de l'skincare, però ella s'ho feia amb sang.
0: La millor tècnica, l'haurem de provar, no?
3: Zurzo va interrogar criades i elles van dir que havien sentit crits i vist parets plenes de sang.
2: També els còmplices la van incriminar, però no tots van revelar tot. S'estima que hi podria haver entre 80 i 650 víctimes. Això és molt bèstia.
1: Quan Zurzó va veure que tenia prou proves, no va fer judici per no embrutar la imatge de la família i provocar revoltes. Elisabet va acabar a presó, però no qualsevol, una de les seves masmorres, on ella mateixa havia comès crims.
0: Els seus còmplices, en canvi, van ser jutjats. Tres executats i un condemnat a cadena perpètua.
3: Bastant heavy, oi?
9: Mare meva.
5: Bueno, almenys va acabar tancada i no va matar més gent, però 650 és una mica...
8: exagerat.
5: Sí.
3: Home, però que els seus còmplices sí que els executessin i ahir la deixessin allà...
8: Bueno, és que això és el que estem fent a socials.
5: Això és el que estem fent a...
8: No hi havia meritocràcia.
5: Estem fent que a les tortures i tot això, la guillotina, i els nobles no tenien... No tenien, o sigui, per tenir més diner, pues, tens més privilegis. Tens més...
8: No, pasta. Simplement era filla de nobles. I, bueno, sí, això.
5: I
8: tenia avantatges.
5: I ja està.
3: Bueno, doncs això ha estat tot per avui. Esperem que us hagi agradat i que no us hagi espantat massa.
0: Ens veiem la setmana vinent.

0: de presentadors. Com estem després de tants mesos?
1: Molt bé, molt bé.
2: Bé.
3: Malament perquè hem tornat.
1: Toma.
0: Bueno.
1: Bueno, doncs com bé esteu veient, ja hem tornat, igual que sempre.
0: No t'equivoquis, Clàudia, igual que sempre no és. I ho saps, ja no som a l'escola.
1: Tens tota la raó, ja no és el mateix.
0: Ploro. Bé, noies, però que no toca això ara, eh? Canviem de tema, va. Ens hem d'alegrar una mica, que si no acabarem totes plorant.
1: Sí.
0: Per això hem pensat que venir aquí pues, ens servirà per desfogar-nos, no? Una
1: Ale.
0: Mica.
1: Així és, Emma. De moment només portem dues setmanes de curs, però ja ens han passat un munt de coses. Algunes divertides i, bueno, d'altres millor ni parlar, no?
0: espera, no. Un munt no. Ens han passat moltes coses, masses coses. No és normal.
2: Espereu, noies. Crec que ja sé de què va això.
3: Així és. Jo també ho sé. O sigui, ara el que toca és explicar les mil i una anècdotes, oi?
0: Doncs sí, Lucía. I tu també ens podràs ajudar una mica amb tot això, perquè a tu algunes també han passat.
1: Bueno, però crec que el millor, perquè ens entengueu, és remuntar-nos a aquest matí.
0: Mare meva, ja tornem a seguir amb la música que em patarà el cap. Quina merda, tio. però heu vist la gent que hi ha en aquest institut? Per cert, sabeu on estarà, Clàudia?
1: Que ja estic aquí, és que m'havia perdut. Això és un autèntic laberint.
0: Ei, noies, el que estic veient és real?
1: On mirem, Joana, sisplau?
2: Davant teu.
1: Crec que aquí el sentit de la moda no el tenen gaire clar.
0: Però, mare meva, és que mai havia vist un pentinat amb tant flow. Mireu bé, noies.
1: Ah, espereu, però aquest no és un alumne, no, oi?
2: No, res a veure. En fi, crec que aquest, el científic, no el tenim, així que...
0: Ostres! Que aquest és el mestre que tinc jo ara! Mare meva, me'n vaig a classe pitant! Però què és això? Hi ha un incendi? Un tiroteig? Estem a punt de morir o què passa?
1: Emma, tranquil·la, que només és l'alarma de canvi de classes. Vinga, que ens toca a classe a la planta de baix.
0: Jo vinc amb vosaltres, que em toca ja a ti. Buah, tinc una por. És que segur que tothom sap les declinacions i jo no, tio.
1: Algú ha caigut per les escales.
2: Hòstia, sí.
0: Esperem. Aquests clips jo els reconec. Cabell llarg, porta una tablet i la motxilla em sona. Què és el Mario?
1: No! No, Mario, tio, t'has fet mal.
2: Noies, què feu aquí? Aneu a classe ja.
0: Us heu assabentat del fruiter?
1: De quin fruiter parles?
2: Sí, el de la classe de la Joana. Aquell que va trobar-se amb la noia que li agrada tant veure els batuts de fruita mentre es maquilla.
0: Exacte. I resulta que on va comprar la fruita és a la botiga del meu company i he sentit que van estar parlant i tal.
1: Sí, jo també ho vaig sentir. Fa una setmana o així. Però que el fruiter estava tan obsessionat amb el seu ofici que només parlava de fruita.
2: Doncs jo he sentit que no només parla de fruita, sinó de menjar en general. Quina mandra de noi. En sèrio.
0: És que és molt raro, Jo no sé com la noia aquella el va aguantar tant temps.
1: En fi, noies, he de marxar a la següent classe. Em toca mates aplicades. Necessito el José Luis. Nunca fui tuya. Búscate a alguien
2: que me sustituya. Ya lo hiciste. Bé, presentadors. Això és només una petita part dels nostres dies. Què us sembla?
3: La música...
0: La música, imagineu-vos arribar a l'institut a les 7:55 i que soni aquesta cançó, vale?
1: Però a tota pastilla,
0: és
1: que
0: rebenta
1: els timpans.
2: En sèrio?
1: Sí, t'ho prometo. Aquesta,
0: i després, exacte. Una només la misma.
1: I a mi,
0: la mateixa.
1: A mi em sona una alarma que jo el primer dia vaig dir, però què és esto? I si sona l'alarma i tu no estàs dins la classe, retard. Vinga,
0: retard.
1: Hola. Sí, molt fort.
2: Però les anècdotes totes aquestes eren de veritat.
1: Sí.
2: El que passa que les hem disfressat una mica perquè no se note, saps?
1: Això només ens va passar els primers dies.
0: Ja. Els van ser com els dos primers dies.
3: Encara tenim un moment més que...
1: Que, bueno, ja...
0: Ja reservada.
1: Vale, molt bé.
2: Que no se us acabaran les idees.
1: No,
2: és impossible.
0: Bueno, i a més, és que jo tinc un munt de queixes, ¿vale? Però... La primera és que jo estic per fer com una carta a la directora o algo. Que ens deixin escollir la música, tio. Millor que aquesta cançó.
2: No, però una carta no, en plan presencial.
0: Vale.
2: A veure,
0: senyora
2: directora.
0: Jo la vaig a buscar.
1: Però vosaltres quina triaríeu, va?
0: Buah, molt difícil.
2: Jo què sé.
3: Mira, és que segur que ens diuen, és que ha de ser en català.
1: Pues alguna
2: cosa. Però la bon dia dels pets.
1: Sí, home, si ens fan classe en castellà, pues què me dona.
0: Exacte.
1: Vamos a ver.
0: Tots els professors... Bueno,
2: en sèrio?
1: No, però...
0: Es salven tres, tothom en castellà.
1: I el de català també?
3: Per castellà?
1: No, català no. Però ens diuen, escolteu, us parlarem en castellà, ¿vale? Però heu d'apuntar en català.
2: Toma.
0: No, us diuen, feu com vulgueu. Jo crec que l'examen ens el faran en castellà i tot,
3: Jo crec que sí.
4: Ara, per això...
3: Jo què sé.
5: El problema és que és molt xuco escoltar en castellà i apuntar en català.
0: I ho puc fer com jo vulgui. Llavors sí, ho fan en castellà.
1: A més, a mi el PowerPoint també me'l fiquen en castellà. Sí, tot. Però què apunto llavors? Ens ve a estar traduint tota l'estona i escoltant a la vegada, no?
0: Sí.
1: Pues no.
3: Bueno, Joana, crec que tampoc estem tan malament, en veritat.
0: Però com que no, tio? Si jo trobo falta al Pere, al José Luis, a la Txelo, a la Nuri, a tots els profes, tio, jo no puc més.
1: Doncs sí, i per això, Joana, Sier i tots els altres, abans de marxar volem dir-vos que valoreu molt el que teniu i que encara que us queixeu ara i que no us agradi, aprecieu els vostres professors, perquè fora... Bueno, som més diferents.
3: Però més no, molt més diferents. Però bueno, que no gaire lluny, eh? Marxarem no gaire lluny.
0: Bueno, sí, jo crec que ja podem marxar. No sé que algú tingui alguna cosa que dir. Lucía, algo.
3: No, jo... ens ho guardem per sí, properes seccions.
0: Jo només vull dir que jo no sé quan aguantarem. Jo, de moment, estic molt chill, la veritat.
3: Sí, estem molt chill perquè estem fent mateix que fèiem l'any passat. O sigui, estic fent ara la Revolució Francesa, ¿vale?
0: Sí.
4: Pues qué
0: sí.
4: Suerte.
0: Jo pues crec que l'Emma i la Clàudia estan més estressades, però la Lucía i jo estem molt tranquil·les.
4: Home, ja tinc
0: que...
4: dos exàmens, eh?
0: Y en la sí, también, es más fácil.
4: Claro, el vuestro, lo meu es todo nuevo.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues sí que ya pueden marchar.
6: Y si no, y si no, y si no m'estima, caga la vida.

Hola a tothom, sóc la Lights i aquesta temporada porto una nova secció. Hits que falten, una secció on parlaré de cantants que no són tan coneguts a Catalunya i que crec que hauria d'escoltar.

0: Aquesta cançó es diu Touch i és del grup Cat's Eye. Amb aquest tema van aconseguir més de 100 milions de reproduccions del videoclip. Cat's Eye és un grup de noies que va sortir del programa Dream Academy, que es va estrenar el 22 d'agost de l'any passat a Netflix. Era un programa de supervivència, on després de cada emissió eliminaven a dues o tres noies... Algú d'aquí l'ha vist?
1: No. Però no vas dir que coneguts a Catalunya?
0: Sí, això.
1: Ara anem. Jo que crec... no, a més, això són 100 milions i això és conegut, llavors.
0: No, però no tant. Ni a Espanya ni a Catalunya.
2: Tu algun cop havies sentit aquesta cançó?
1: Sí, clar que sí.
0: Què?
2: Pues jo no.
1: Jo sí.
3: Tampoc.
1: Aquesta sí, sí que l'he escoltat.
3: Jo segur que no.
4: Jo tampoc, eh?
5: Segueix a l'aix, va.
0: Cat's Eye va debutar el 2 de juliol de 2024 amb la cançó Debut.

0: La Girl Band està formada per 6 noies diferents parts del món. Daniela, que és nord-americana amb pares llatins. Lara, també dels Estats Units, però amb descendència índia. Manó, de Suïssa. Megan, de Hawaii, però viu als Estats a Los Angeles. Sofia, que és filipina. I Yonche, que és de sud. És sud-coreana. En coneixeu alguna?
1: Tu què creus?
2: No, però crec que a la introducció podries haver ficat alguna cosa que no fos Catalunya. I si no, pues fes-ho d'aquí també, que també, o sigui, mola conèixer artistes locals o
1: jo crec que,
2: nacionals.
1: Dius, has dit una secció, parlaré de cantants que no són tan coneguts a Catalunya, que no són tan coneguts en tot el món. Ostres.
0: Han tret 12 EPs. El primer el va publicar el 16 d'agost del 2024, titulat 6, Soft is Strong, i acumula més de 711 milions de reproduccions a Spotify. I inclou cançons com aquesta, My Way, a veure si s'agrada.

0: Massa reproduccions, no? Per no ser conegut.
1: Però per ser el primer dia, vale. Calma, no, la següent ja, ui... Quantes no conegudes?
2: El segon EP el van publicar el 27 de juny d'aquest any, titulat Beautiful Chaos, i acumula més de 685 milions de reproduccions de Spotify. I inclou cançons com aquesta, Carly. Aquesta és una de les meves referències. Gang, gang, gang, gang, gang.
0: Ostres.
2: Gràcies a aquesta cançó i a l'àlbum han pogut col·laborar amb marques com Pandora, Toca Boca o Cap. Amb aquesta última van fer un trend de TikTok amb la cançó Milkshake, d'aquells que segurament heu vist a les xarxes els últims dies.

0: Bueno, aquesta era l'última cançó que us volia posar, que es diu Gabriela i és la meva preferida d'aquest grup i que també està inclosa amb el segon EP.
1: Bueno.

0: això sí que em
1: jo, sembla. Aquesta cançó no la coneixo d'això, jo la coneixo d'un meme.
0: De veritat.
1: Sí, sí.
2: Bueno, no, bueno, és el que ha dit, no? Que estava a les xarxes socials.
3: Bueno, espero que s'hagi agradat el grup que us he portat avui i que escolteu alguna de les seves cançons. Fins la setmana que ve. Adeu!

0: bueno, ja estem arribant al final, noies, enmig d'una discussió, i és que
1: sí, sí.
0: Estàvem comentant, i aquestes noies 700 milions de de reproduccions, i jo em quedo, ostres, doncs, com ser una persona coneguda? Bueno, a veure, ja hem arribat al final del primer programa i crec que hem pogut gaudir de seccions molt diverses i curioses, doncs com és habitual.
2: Sí, podríem fer una mica de haters i ara opinar aquí, amb respecte.
1: Sí, sí.
2: Hashtag respect.
0: Crítica constructiva.
3: Hem recopilat les preguntes dels Pavo Oscars de l'any passat, de la temporada passada, i
0: les revalorem, clar.
3: Però crec que no ens donarà gaire temps.
0: Va, anem rapidet, ràpid, va. Doncs molt bé, quina secció us ha fet riure més?
1: Ostres.
2: La del Nico pel seu comentari.
1: Sí. Sí.
0: Vale.
2: I quina creieu que té menys futur?
1: Ostres.
0: I, a veure, sense mala fe, però crec que la del Nico.
2: Sí. Pobre Nico, tio.
1: Vale, quina us sembla més interessant?
0: Bueno, m'ha agradat molt la de...
3: La del Genís?
0: La del Genís estava molt xula, però el més interessant d'aprendre, la de les de terror.
1: Sí, sí, sí, aquesta m'agrada molt també.
0: I la més original... La Genís i el Néstor és original, està
1: sí,
0: bé.
1: Sí, està molt bé.
2: Germans Bum Bum, què?
0: El Germans Bum Bum és curiosa, però...
3: És curiosa.
1: La més curiosa, vinga, va.
2: Va, perfecte. I en definitiva, quina creieu que és la que...
1: No puc triar.
2: Més us ha agradat?
0: No, no sé.
1: No puc, em sap greu.
0: Ja, no triem, no triem.
2: Vinga, va.
0: Bueno, doncs em sembla que ja hem d'acabar, noies.
2: Sí.
0: Ha estat una bona estrena, ens ho hem passat superbé. Sí,
1: sí, en això.
2: A nosaltres només ens queda dir-vos que, bueno, ens veiem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora.
0: Ah.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Jordina Biosca, del Penedès, ens farà la narració No se sap mai.
1: Primer dia. Aquell matí, com cada matí, el vell va sortir de casa i es va seure sota el porxat. Mirava tot allò que tenia al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, i allà, en un tancat, el seu cavall. Era un animal jove, robust, briós. Ajudava la família en totes les tasques del camp. De cop i volta aquella bèstia, com si una mà invisible l'hagués esperonat, va aixecar les potes al davant, va renillar, va començar a córrer al galop, va saltar la tanca i va desaparèixer camí enllà. El vell es va quedar quiet, com si res no hagués passat, i tots els seus veïns, que sí que ho havien vist, van anar corrent cap a casa seva. Vell, vell, però que ho has vist? Se t'ha escapat el cavall, ha marxat. Com us ho fareu ara per treballar? Quina ruïna, quina mala sort! El vell, però, se'ls va quedar mirant i els va contestar. Mala sort? Dissort? No se sap mai. Segon dia. Aquest matí el vell ha tornat a sortir de casa i s'ha tornat a seure al seu porxat. Ha mirat tot allò que té al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, els ocells, el tancat. El seu cavall, però, no hi és. Recordem que va marxar el dia abans. L'home mira, pausat, tranquil, i de cop i volta, en aquell punt mateix on havia desaparegut el cavall, veu que comença a aixecar-se tot un núvolet de pols. Aquell núvol de pols, que al principi és molt petit, de mica en mica sembla que es vagi apropant, que es vagi fent gros i dens. I quan es plou a la vora, el vell pot veure que aquell núvol de pols és el seu cavall que torna a casa. I, oh, sorpresa! No ve pas sol. Darrere seu hi ha tota una colla de cavalls que l'estan seguint, i un rere l'altre, com si una força invisible, com si una mà invisible els estés esperonant, van saltant dins el tancat. El vell es queda quiet, mirant-s'ho tot, pensant, i els seus veïns, que també ho han vist tot, se'n van corrent cap a casa seva i li diuen alhora: «Vill, però que no ho veus? Va marxar i mira com torna avui! Quina colla de cavalls que tindràs ara! Serà molt fàcil poder treballar! Ets un home afortunat! Tens molt bona sort! Tot anirà de cara!» I el vell se'ls va quedar mirant i els va contestar: «Que tot em vindrà de cara? No se sap mai.»
0: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Hola, com anem? Benvinguts de nou a Calidoscòpia. Avui dediquem el nostre espai a parlar d'un dels discos potser més sorprenents, més innovadors i més influents del pop de la darrera dècada. Parlem de Beyoncé, el llançament homònim amb què l'artista nord-americana va sacsejar la indústria musical el 2013. Un treball que no només va reafirmar Beyoncé com una de les figures més poderoses de l'escena internacional, sinó que va redefinir també la manera en com es publica i es consumeix música en aquesta era més digital. Amb aquest projecte, Beyoncé va demostrar una gran ambició artística creant un àlbum que barreja pop, R&B, electrònica i moments extremadament visuals. Al llarg d'aquest espai repassarem com es va concebre Beyoncé, les influències que el van donar forma, les col·laboracions clau que hi apareixen i com aquest àlbum, publicat per sorpresa i acompanyat de videoclips en totes les seves cançons, ha marcat la trajectòria de la cantant i ha deixat una empremta profunda en el pop contemporani. Com sempre, i abans de començar a escoltar com aquest àlbum pren forma, fem primer un repàs per parlar de la nostra artista d'avui. La Beyoncé és una cantant i compositora nord-americana que va néixer a la ciutat de Houston, a l'estat de Texas, l'any 1981. Va iniciar la seva trajectòria a finals dels anys 90 com a membre del grup Destiny's Child, juntament amb la Kelly Rowland i la Michelle Williams, un dels grups femenins més exitosos de la història de l'R&B. Amb una veu poderosa, un estil molt marcat i una presència escènica realment inconfusible, hem de dir, Beyoncé va brillar des del primer moment fins que va començar la seva carrera en solitari l'any 2003. Des d'aleshores ha construït un univers creatiu propi que combina pop, R&B, hip-hop i un fort component visual, consolidant-se com una de les artistes més conegudes arreu del món. La seva trajectòria destaca per una ambició artística constant i una reinvenció contínua. Àlbums com B-Day, I Am Sasha Fierce, Beyoncé o Lemonade han redefinit el concepte de disc i han situat a la nostra artista al centre de la conversa cultural, abordant temes com la identitat, el feminisme, les relacions personals o l'experiència afroamericana. A més de la música, ha deixat també empremta en el cinema, la moda i diverses iniciatives socials, convertint-se en un veritable referent global. Avui, Beyoncé és molt més que una cantant. És un motor creatiu, un símbol de poder i una figura clau de la cultura contemporània. Ara sí, donem el tret de sortida al nostre viatge pel disc Beyoncé de l'any 2013 i ho fem amb una de les seves cançons més potents i significatives que hi trobem. Un tema que parla de la pressió estètica, de la recerca impossible de la perfecció i de com aquesta lluita pot afectar-nos emocionalment. Beyoncé ens obre aquest àlbum amb Pretty Hurts, una declaració d'intencions valenta i honesta.

acabem d'escoltar Pretty Hurts, un tema que posa el focus en com la pressió social per ser perfectes pot distorsionar-nos per dins. Beyoncé parla sobre l'obsessió de l'aparença, de les inseguretats amagades darrere d'un somriure i de la necessitat de trobar valor en allò que realment importa. Aquest tema pren encara més sentit si pensem en com es va publicar aquest àlbum. Beyoncé va sortir de manera completament inesperada, sense cap campanya de promoció prèvia ni artificis. Un moviment que va revolucionar la manera de llançar música i que contrastava radicalment amb els seus discos anteriors, que seguien l'esquema tradicional de singles, campanya i gira. Amb aquell llançament sorpresa, la nostra cantant de Houston deixava clar que volia tenir un control creatiu total i obrir una nova etapa més madura, més visual i molt més arriscada. I després d'aquesta obertura tan emocional, entrem ara en un dels moments més lluminosos del disc amb XO.

acabem d'escoltar XO, una de les peces més radiants que hi trobem en el disc. Beyoncé aconsegueix aquí un equilibri perfecte entre el pop massiu, que és el que fa que la cançó sigui accessible i radiofònica, i la delicada expressió dels sentiments, mostrant una vessant íntima sense perdre l'impacte comercial que caracteritza els seus grans hits. I ara, després d'aquesta delicada explosió de tendresa a XO, Beyoncé torna a unir forces amb el raper i també el seu marit, Jay-Z, després de la seva primera col·laboració amb Deja Vu l'any 2006. Donem pas a escoltar Drunk in Love.

Acabem de sentir Drunk in Love, un dels grans himnes de l'àlbum. Una cançó que destaca per la química palpable que hi veiem entre Beyoncé i el seu marit, amb qui ha tingut 3 fills. Amb aquest tema, Beyoncé aconsegueix crear un himne que és alhora atrevit, seductor i totalment reconeixible, consolidant-se com un dels moments més memorables d'aquest àlbum.

0: Això que hem sentit és No Angel, una cançó que contrasta bastant amb la potència de temes com Drunken Love o XO, demostrant així la capacitat d'aquest àlbum per anar transitant entre diferents atmosferes sense perdre coherència. No Angel aposta per la subtilesa i la delicadesa, amb arranjaments suaus i una interpretació vocal plena de matisos. Però ara entrem de cap en un dels moments més icònics i atrevits amb Partition, una producció minimalista i una expressió de sexualitat empoderada. Aquesta cançó ens mostra una faceta atrevida i segura de l'artista que no té por de desafiar convencions i captivar l'oient amb tota la seva força i carisma.
1: Let me hear you say hey, Miss Carter. Say hey, Miss Carter. Give me some...

0: Beyoncé.
1: Are you happy to be in Paris?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
5: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos, de fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

Continuem avançant en aquest capítol que dediquem al nostre estimat disc Beyoncé, el cinquè àlbum homònim de la nostra estimada artista. Publicat per sorpresa el 13 de desembre de 2013, aquest treball va marcar un abans i un després tant en la seva carrera com en la manera d'entendre el llançament d'un àlbum en aquesta era més digital. Sense cap campanya de promoció prèvia, Beyoncé va presentar un projecte profundament visual i conceptual que barreja estils com l'R&B, el pop, el soul i influències més electròniques, mostrant una artista més madura, atrevida i segura de la seva veu creativa. Recordem breument qui és Beyoncé, com hem fet al principi. Va néixer a Houston el 4 de setembre de 1981, va començar la seva trajectòria artística amb una energia imparable i va ser primer líder del grup Destiny's Child, una de les girl bands més exitoses de tots els temps. I després també ho va fer en solitari, on ha anat construint una carrera emblemàtica que combina tècnica vocal, presència escènica, innovació visual i un discurs cada vegada més compromès amb la identitat, la feminitat i el poder personal. Fins ara hem anat escoltant cançons que mostren aquesta diversitat i la força d'aquest àlbum com Pretty Hurts, una crítica emocionant a la pressió estètica, o Drunk in Love, una explosió sensual i magnètica que s'ha convertit en una de les peces més icòniques de la seva carrera. Ara donem pas a escoltar Haunted, el nostre següent tema d'aquest repàs. Abans d'entrar-hi, només direm que és una de les peces que més marquen el to d'aquest disc. Atmosfèrica, intensa i amb aquesta sensació de misteri que Beyoncé treballa tan bé.

després d'escoltar Haunted, queda clar com Beyoncé ens endinsa en un univers més dens, gairebé hipnòtic, on la música i la interpretació treballen plegades per crear aquesta sensació de tensió i també d'intimitat. És un tema que ens fa baixar les profunditats emocionals del disc amb un to més fosc que acaba de contrastar amb altres moments molt més lluminosos de l'àlbum. Haunted ens prepara precisament per aquests canvis de ritme i d'energia que venen ara. I parlant d'energia, ara sí, prepareu-vos per un salt radical d'ambient, perquè passem a una de les peces més divertides, més sensuals i més festives del disc. Ens endinsem en el funk brillant de Blow. Aquí la Beyoncé més juganera i desinhibida surt a escena i el canvi d'atmosfera és total.

després d'escoltar Blow, queda clar que és una de les cançons més vibrants de tot aquest àlbum. Aquí Beyoncé s'endinsa de ple en una estètica disco-funk, deliciosament amb baixos més marcats, una guitarra rítmica molt més retro i aquesta lluminositat que transporta directament a una pista de ball amb neons, brillantor i molt de groove. El tema respira també un cert homenatge sonor a productors com Timbaland i Pharrell, no tant perquè participin directament en aquesta cançó, sinó perquè Beyoncé recull molt dels elements que han definit les seves produccions.

Acabem de sentir una de les seves peces més atmosfèriques i emotives en aquest disc. Es titula Superpower. És una cançó que es mou amb una calma molt calculada, gairebé com si tot passés a càmera lenta i que també crea un ambient profundament cinematogràfic. Cada acord, cada silenci i cada veu col·locada al darrere contribueixen a aquesta sensació de gravetat i d'intensitat emocional. Un dels elements que la fa tan especial és la col·laboració amb Frank Ocean. La seva presència vocal encaixa perfectament amb la delicadesa de Beyoncé i junts, d'aquesta manera, construeixen una mena de duet que no és explosiu, sinó més íntim i subtil. En definitiva, Superpower és un d'aquells moments del disc on tot es deté i la força no ve del volum ni del ritme, sinó de la intenció. I ara continuem el nostre recorregut per aquest disc i donem pas a una de les col·laboracions més destacades de l'àlbum amb Mine i el raper Drake.

0: Pel que fa a la col·laboració en aquest tema titulat Mind, juntament amb el canadenc Drake, s'explica sovint que va ser un procés molt natural, ja que tots dos artistes ja havien expressat admiració mútua i quan van coincidir creativament en aquest projecte, la connexió va sorgir de seguida. Una de les anècdotes més comentades al voltant del tema també és que durant el procés de creació del disc, Beyoncé estava molt oberta a experimentar amb textures més minimalistes i narratives, com també personals, i Mind va ser una de les cançons on va trobar exactament aquest equilibri. Però ara arribem al final del nostre programa i també arribem a un dels moments més icònics i contundents del disc amb Flawless. Aquesta cançó és pura actitud, pura força i una declaració oberta d'aquest empoderament que tant ens vol fer arribar Beyoncé amb aquest disc. Un dels elements que fan aquest tema tan especial és la inclusió d'un extracte del fragment del discurs We Should All Be Feminists. Amb aquest missatge de força i feminisme, acabem aquest repàs musical pel disc homònim de Beyoncé de l'any 2013. Ens tornem a retrobar amb més artistes i més històries a comentar. Que vagi bé!
1: Your challenges are a young group from Houston. Welcome Beyoncé, Latvia, Nina, Nikki, Kelly and Ashley, the hip-hop rapping Girls Time.
2: What's the one to the chip?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Albert Estengre, del Barcelonès, ens farà una narració titulat L'accident de Sant Jordi.
1: Hola, sóc l'Albert Estengre i explico contes. I avui us voldria explicar aquell conte que explica que una vegada Sant Jordi va tenir un accident.
2: El coi, vet aquí, que estava embarallant-se. Hi havia una batalla campal, hi havia una batalla perquè hi havia els cristians, hi havia els serrins i tots plegats s'esbarallaven d'una manera ferotge i ara morien uns i ara morien els altres i espases i cops de tot i bestioles mossegant els uns als... Bé, un desori. Hi havia una guerra encesa entre els serrins i els cristians. I tot d'una, enmig d'aquella batalla, es va sentir un tro gros. Tothom va mirar cap al cel. Vet aquí que aquell tro venia d'un núvol negre, negre, negre, i en el mig d'aquell núvol negre es va veure com de mica en mica hi apareixia el sol, s'anava obrint, obrint, obrint, obrint, obrint, i aquella clariana va ser la porta d'entrada de Sant Jordi. Al damunt del seu cavall Sant Jordi, cavalcant, cavalcant, cavalcant, cavalcant, va anar baixant corrents avall, anava amb el seu cavall, i vet aquí que Sant Jordi, quan va tocar terra, diuen i expliquen, va acabar començar a barallar-se amb els serrins i els va fer fora tots. I varen guanyar els cristians aquella batalla. Però la cosa és que Sant Jordi, aquell dia, anava massa de pressa. Va rebotar, va xocar amb una roca, va caure a terra, i en aixecar-se se'l va veure fer així. En veure fer així, així, així, la gent que de lluny ho veia, va veure que li saltava una cosa de la mà. Quan tot plegat va passar, perquè Sant Jordi havia guanyat, va pujar al damunt del seu cavall i per allà on t'havia aparegut, doncs volant se'n va anar i va desaparèixer, diuen que llavors la gent se'n va anar cap allà. Que què li havia passat? Varen veure que allà a terra hi havia un dit petit que calculen que Sant Jordi va perdre, es va tallar el dit i va quedar per allà a terra, justament en la caiguda, en aquella caiguda massa ràpida. I a mi m'han dit que en allà, no sé si és a la catedral o a quina església, a l'Alcoi, hi tenen justament aquell dit. I tothom diu i assegura que és un dit de Sant Jordi.
3: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies un dia més per seguir a la sintonia del Rock and Classics, atents per escoltar els millors èxits de la dècada dels 80. I avui escoltarem alguns dels èxits del
2: 1980.
1: Com aquest que ja sona i que és un homenatge a la ràdio. Un tema dels Ramones, una banda punk que va treure un disc molt interessant amb la producció de Phil Spector. Va ser un gran èxit. Do you remember Rock and Roll Radio? De Ramones, per començar aquest nou Rock and Classics.

0: una cantant negra que va tenir molt èxit a finals dels 70, principis dels 80. Aquest va ser un dels seus èxits, If You Could Read My Mind, un tema que es va versionar després en múltiples ocasions, però aquesta és la seva versió que presentava l'any 1980.
1: Clàssics que no poden faltar a la teva discografia, te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

0: artista britànic que va mesclar molts estils de música però que es basava en el pop per demostrar la seva bona veu. Va néixer l'any 49, va morir d'un infart l'any 2003 i l'any 1980 ens portava aquest senzill anomenat Some Guys Have All The Luck. Alguns xicots tenen tota la sort. Seguim amb més èxits del 80, ara amb els clàssics Eagles, que després de triomfar a mitjans dels 70 a Model California, seguien traient bons temes com aquest I Can Tell You Why.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

Ells eren Roxy Music, una banda britànica que ens portava una música molt més adulta a principis dels 80 que no pas la festiva i esbojarrada de mitjans dels 70. Aquest era el seu Same Old Sin, tema que triomfava a l'inici d'aquesta fantàstica dècada dels 80. Recordem algunes efemèrides de l'any 1980. Aquell any, Alemanya va guanyar l'Eurocopa. També es van celebrar els Jocs Olímpics d'estiu a la URSS. I en l'apartat de naixements podem recordar que va néixer el futbolista brasiler Ronaldinho i també la cantant nord-americana Cristina Aguilera. A l'apartat de defuncions recordem les morts de Jesse Owens, atleta nord-americà, la del director de cinema britànic Alfred Hitchcock, la de l'actor britànic Peter Sellers i la de l'actriu nord-americana Mae West. Continuem amb una altra banda que va tenir molt èxit als anys 80. Aquest era el seu single d'aquell 1980, Once in a Lifetime, amb els Talking Heads.

0: Clàssics amb Rock and Clàssics. La història del rock amb Esteve Llop.
1: Anem a escoltar un parell de temes dels que més van sonar les pistes de ball d'aquell 1980. Començava la música electrònica, doncs, a imparar amb temes com aquest Fade to Grey de Visage.

0: Un altre tema ballable d'aquell 1980 ens el portaven B&Q Band, On The Beat. Continuem el Rock and Classics, recordant aquelles peces que no podem oblidar, i en concret de l'exercici 1980.
1: El teu DJ et punxa els èxits de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Lló. Let's boogie!
0: Anem amb una altra banda històrica dels 80, de durada bastant efímera, que va fundar Rico Kasek. Aquest era el tema Touch and Go, des del seu treball Panorama.

0: Una música una mica estranya escoltada amb les oïdes d'avui. Una banda d'aquestes 30.000 que van aparèixer a principis dels 80 a l'estat espanyol. Es deien The Zombies, aquest era el tema Extraños Juegos. Seguim amb més èxits dels 80, anem ara cap a Gran Bretanya.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: Ara amb els Rolling Stones. Aquest era el tema que donava títol al treball que editava en aquell 1980, Emotional Rescue.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Estem escoltant els últims minuts del programa d'avui, que hem dedicat a la música de l'any 1980. Abans de marxar, us volem recordar les nostres vies de contacte per si voleu dir-nos qualsevol cosa, fer-nos alguna petició musical concreta, etc. D'una banda, disposeu del correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I d'una altra banda, estem també presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevelló.
2: twitter.com/rockandclassics.
0: Compte amb el Twitter, que és Rock and Classics acabat amb dues S's al final. Gràcies un dia més per seguir amb nosaltres i tornarem més endavant amb altres programes dedicats a la música dels 80. Ara acabem amb dos temes del treball Peter Gabriel 3 que ens portava l'any 1980, Peter Gabriel. Aquest era No Self Control i després escoltarem Games Without Frontiers. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora, soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Una setmana més, amb bona música dels 70, 80, 90 i 2000. Vinga, va, en aquest cas, marxem fins l'any 1986 amb Bananarama i el seu Venus. Originalment la cançó no és seva, però bueno, van fer-ne aquesta versió que és molt xula. Vinga, va, el que es ballava al Vallès, Bananarama. Bananarama.

She's Got It, Venus, de Bananarama. Recordem, aquesta és una versió, l'original no seva, però bueno, en aquesta, en el seu moment, va fer molt rebombori perquè és una cançó molt discotequera. Com la que ve ara, va, anem fins a Manchester, l'any 1987, ple Regne Unit. Bizarre Love Triangle, dels New Order. Una mica de bailoteo, va, una mica de bailoteo, sentero.

Bizarre Love Triangle. Que complicat, això, els triangles amorosos. Des de l'any 1987, New Order ens portaven aquest mega hit, Bizarre Love Triangle. I del 87 anem fins a l'any 2004 amb un mega cantant, que és en George Michael. Va treure un single que es diu Flawless, Go to the City. Brutal. La Connection.

George Michael amb el seu Flawless, cançó que hi ha gent que es veu que no la coneix, però bueno, és un temazo. En el seu moment George Michael la va fer, tu. A mi m'encanta. Vinga, va, anem. Des de l'any 2004

4, si no recordo malament, Memphis, l'any 1998, amb Sash i el seu Mysterious Times. Aquesta cançó té una intriga brutal. A mi m'agrada molt. Vinga, va, que es balla al Vallès. Mira què tal, cachondeo.

Mysterious Times, des de l'any 1998. Sash, aquesta no em diré que no és xula. Com la que ve ara? Us sona aquesta intro de Sinte? Des de l'any 1983, Ryan Paris ens va fer aquest Dolce Vita. Ara ja comença a sonar, no? Us sona més? Vinga, va, una miqueta bailoteo 80s.

Ryan Paris amb el seu Dolce Vita. Aquesta, vamos, l'ha ballat totes les generacions, perquè és de l'any 83, i del 83 marxem fins l'any 1984 amb el Forever Young dels Alphaville. Qui voldria ser per sempre jove, eh? Forever Young. Forever Young.

Forever Young, dels Alphaville, que aquesta us ha transportat una miqueta en el temps. Tinc ganes d'agafar una cançó com aquesta d'Alphaville, el Forever Young, i fer un dia un programa que sigui cançons com aquesta, el Forever Young, però remixades, més discotequeres. Ja el farem, tot ho farem. Vinga, va, de l'any 1984, marxem fins l'any 1984, també, amb els Kool & The Gang i el seu Fresh. Això és una mica més funky, més disco, més tot. Kool & The Gang, She's Fresh, Fresh.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, seguim en aquesta mitjoreta propera aquí a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès, amb mi mateix, que soc en Pele Bernial. Una miqueta de musiqueta, anem fins l'any 2000 amb Prezioso i el seu Tell Me Why. Aquesta on la vas ballar, tu?

Jumba, jumba, jumba, precioso, amb el seu Tell Me Why. Aquesta l'havíeu ballat, eh? Igual que l'havia ballat jo. Ojo amb el que ve ara, la reconeixereu des del primer moment. Mira que sona. Toma ja. Sí, pla, sí, Music Factory, des de l'any 1990. Gonna make you sweat. Everybody dance now. Toma ja. Boom, boom.

Gonna make you sweat the C+C Music Factory. Mare meva, amb aquests crits, quan diu Everybody dance now, evidentment que tothom es posa a ballar. Vinga, va, quanta canya repartint aquesta gent. Anem fins l'any 1989 amb alguna una mica més caribenyo, una mica més relaxadet. Si és que això funciona. Perquè veig que no funciona. Res, la cançó que sonava no ho tenia preparat, la lambada, però no ha funcionat. Aquí hi ha hagut un fallo tècnic. Vinga, va, anem amb Sister Sledge i el seu He's the Greatest Dancer des de l'any 1979. Disculpeu, abans del silenci que hi ha hagut un petit problema tècnic. Solventarem. Fins ara.

Get and Jiggy Wet It. Heu vist que la base és la mateixa del Get and Jiggy Wet It que va agafar el seu dia Will Smith, però l'original és He's the Greatest Dancer de la Sister Sledge, des de l'any 1979. I del 79 anem fins al 84 amb la reina del pop, la Madonna, i amb el seu Like a Virgin, Touch

Next to Mine, Like a Virgin, des de l'any 1984, la Madonna repartint ballaruques amb el seu Like a Virgin, Touch for the Very First Time. Com sona això, eh? Vinga, va, anem del 86 al 2006 amb un mega DJ que a mi m'encanta, que és Bob Sinclair, i amb el seu Whoa, Hold On. És que aquest... Ja veureu com sona.

Well, Hold On, des de l'any 2006. Bob Sinclair, un mega DJ, perquè sí. Vinga, va, anem del 2006 al 1981. Una bona collita, jo sóc del 81. Amb Better Day Besides de la Kim Carnes.

choose you. Vera Davis Eyes, de la Kim Carnes, des de l'any 1981. Aquesta també feia que no escoltaves, eh? Doncs molt bé, família, hem arribat al final del programa El que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial, ens escoltem la setmana que ve i marxem amb un mega DJ com és en David Guetta des de l'any 2004 amb el seu The World Is Mine. Que tingueu molt bona setmana i que la música us acompanyi.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Albert Estengre, del Barcelonès, ens farà una narració titulat L'accident de Sant Jordi.
1: Hola, sóc l'Albert Estengre i explico contes. I avui us voldria explicar aquell conte que explica que una vegada Sant Jordi va tenir un accident.
2: El coi, vet aquí, que estava embarallant-se. Hi havia una batalla campal, hi havia una batalla perquè hi havia els cristians, hi havia els serrins i tots plegats s'esbarallaven d'una manera ferotge i ara morien uns i ara morien els altres i espases i cops de tot i bestioles mossegant els uns als... Bé, un desori. Hi havia una guerra encesa entre els serrins i els cristians. I tot d'una, enmig d'aquella batalla, es va sentir un tro gros. Tothom va mirar cap al cel. Vet aquí que aquell tro venia d'un núvol negre, negre, negre, i en el mig d'aquell núvol negre es va veure com de mica en mica hi apareixia el sol. S'anava obrint, obrint, obrint, obrint, obrint, i aquella clariana va ser la porta d'entrada de Sant Jordi. Al damunt del seu cavall, Sant Jordi, cavalcant, cavalcant, cavalcant, cavalcant, va anar baixant corrents avall, anava amb el seu cavall, i vet aquí que Sant Jordi, quan va tocar terra, diuen i expliquen, va començar a barallar-se amb els serraïns i els va fer fora tots. I varen guanyar els cristians aquella batalla. Però la cosa és que Sant Jordi, aquell dia, anava massa de pressa. Va rebotar, va xocar amb una roca, va caure a terra, i en aixecar-se se'l va veure fer així. En veure fer així, així, així, la gent que de lluny ho veia va veure que li saltava una cosa de la mà. Quan tot plegat va passar, perquè Sant Jordi havia guanyat, va pujar al damunt del seu cavall i per allà on t'havia aparegut, doncs volant se'n va anar i va desaparèixer, diuen que llavors la gent se'n va anar cap allà. Que què li havia passat? Varen veure que allà a terra hi havia un dit petit que calculen que Sant Jordi va perdre, es va tallar el dit i va quedar per allà a terra, justament en la caiguda, en aquella caiguda massa ràpida. I a mi m'han dit que en allà, no sé si és a la catedral o a quina església, a l'Alcoi, hi tenen justament aquell dit. I tothom diu i assegura que és un dit de Sant Jordi.
3: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: I think I might.
1: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
1: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
1: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
1: FM, app i 3CAT.

pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.